0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric. Hola. Una cançó que em transporta a la infància. Ah. És molt cutre, eh?
2: Ai.
1: Però és la cançó dels Barrufets. Ostres. Va, posa-la. Gràcies. Ai, a veure si toquen els gots del programa.
2: Clar, no. Aquesta és la que canten els Barrufets. La de la sèrie era aquesta.
3: L'altra banda del món és on
2: ostres, a mi també et transporta a la infància això. Jo és que confesso que a casa meva teníem un vídeo en VHS. Clar, a tu et queda lluny, Helena? Doncs teníem un VHS i gravaven, els meus pares en gravaven els Barrufets que donaven a TV3. I clar, jo els veia en bucle, que és el que ens fa... Bé, a les criatures ens passa això, jo encara ho soc. Doncs que ens agraden les coses en repetició, en bucle, que ja et saps els diàlegs i tot. I ja t'avances a el que passarà. Mira, el Gargamel!
0: Ja Tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Efectivament, ja és estiu, demà és la revetlla de Sant Joan i arrenquem doncs aquesta setmana estranya partida pel festiu de dimecres, de Sant Joan. Ja hem passat el solstici, vull dir, no sé si us agraden aquestes setmanes amb un festiu pel mig, però avui el tindrem, aquest debat, aquí al Matina Codina, i també parlarem del lloc on col·locaríem la festa en el cas que s'acabés oficialitzant una hipotètica setmana de 4 dies laborables. Ja perquè hi aneu pensant, la posaríem en dilluns, aquesta festa, en divendres o a mitja setmana, com és el cas d'aquesta, Així com per tenir dos dijous i dos divendres. Avui parlarem d'aquest tema, però també de moltíssimes més qüestions al Matina Codina. El teu despertador de confiança, RAC 105, repassarem avui tota l'actualitat, tindrem música, el desinformatiu del Sergi Ferrer amb totes les notícies que no han passat aquest cap de setmana i també els titulars més frescos i els àudios més virals, com cada dia. Parlarem, per exemple, de la pallissa d'Espanya d'ahir amb partidars de Lamine Yamal contra l'Aràbia Saudita. 4-0 en aquesta segona jornada del Mundial de Futbol amb uns jugadors de la selecció que estaven molt enfadats per com els va tractar la premsa amb l'empat a Cap Verd i que ara treuen pit. I també parlarem amb el nostre Francesc Mauri d'aquesta calor extrema d'aquest inici de l'estiu, que ha accentuat i de quina manera el risc d'incendis forestals. Parlarem amb el nostre Mauri, a veure què diu sobre aquesta qüestió. I també sabrem com va ser la nova prova final del passapalabra d'Antena 3, que s'han vist obligats, ja ho sabeu, a substituir el clàssic rosco del final. A veure per què ho han fet, per quina ha estat la nova prova i la comentarem a veure si ens agrada o no. I com cada dilluns, repassarem l'última gala de Tocara Més Suena amb la gran Mar Puga, que ahir va celebrar 27 anys, i per rematar el programa, un tastet de l'actualitat esportiva amb el Pedrol i totes les últimes hores d'aquest dilluns 22 de juny, que avui inaugurem escoltant els Sutherland. Ja la coneixeu, aquest és la seva gran cançó, el seu gran hit a RAC 105. Tutu Turú, petons de l'Ernest Codina, el que més matina, en directe a RAC 105 fins a les 11 del matí. Endavant i amunt el volum. No hi ha son.

0: que els nens comencen les vacances d'estiu.
1: Vacaciones de verano para mí.
2: Home, l'últim dia, que ja et dic jo, ja us avanço que no fan res a les escoles, tampoc avui. Perquè avui és... que si juguem, que si anem a la platja... El regal de la profe, perquè se li ha de fer el regal...
3: O sigui, li ha de fer un regal perquè tenen una feina molt dura. Va, Toni.
2: És la típica feina que has de rebre també un regal.
3: Toni. O sigui no... Escolta, milers de nens comencen pràcticament 3 mesos de vacances amb tot el que això comporta a les llars catalanes. Llavors nosaltres teníem com ganes de donar suport a aquestes famílies i fer un himne que representi la situació que viuran aquesta gent.
4: Sí, senyor. Ah, sí.
3: I clar, vam aprofitar que s'ha juntat amb una altra efemèride molt important, que és que ahir es va estrenar Toy Story 5.
5: Oh, oh,
3: sí? Llavors vam agafar les dues coses, vam dir, agafem la cançó de Toy Story, que és transversal, sí, els problemes que tindrà tothom a l'estiu, que són transversals, i hem fet la cançó que ho representa.
4: Ai!
6: Oh? Bueno, així que s'ha acabat el col·le ja, eh? I ara què? Què fem amb els nens? Fins al setembre. Serà llarg, això.
7: No hi haurà col·le avui.
2: És que l'escola cada vegada acaba abans.
7: No hi haurà col·le avui.
2: Està ple de vacances.

0: noi a cole a voi. No, no, noi a cole a voi.
1: Al final, els casals, els pares gratant-se la butxaca, és una merda que no vegis.
0: No em deixarà dormir. Fins al setembre amb mi.
1: Està ple de vacances.
0: 24 hores a casa amb el nen.
2: Fins al setembre.
0: No me'l podré treure de sobre, quin patiment. A casa els avis l'empadronarem, perquè no hi ha col·le avui.
1: Al final els que pringuen són els avis.
0: Fins al setembre amb mi.
2: Que ràpid passa el temps quan tu passes bé.
1: Si no pots tenir els nens a casa, no els tinguis.
3: Boníssima, boníssima, perquè el que és una molt bona notícia per la canalla, doncs no és tan bona notícia pels pares i avis, doncs que hauran de col·locar els nens i les nenes a algun lloc, no?
4: Exagerat. Escolta, que bé que canta la Marc Puga, eh?
5: Sí, Marc, gràcies.
6: Si et fa pal anar al curro, escolta el Matina Codina, el programa més burro.
7: Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina amb Ernest Codina.

0: veig la gent molt amoïnada pel canvi de temperatura. Sí. És veritat que a partir de diumenge ja ens podem anar oblidant del nòrdic.
1: Home,
0: jo ja ho tinc tot preparat, tot a punt, per estrenar una manteta fina i portar els mitjons per dins el pijama en lloc de per fora perquè no se'n vagi l'aire.
2: Ah, mira, bona.
0: Però ara que farà tanta calor, sí, des de l'experiència, aprofito per donar-vos tres consells, tres tips, que em diuen ara, que us vindrà molt bé per evitar que us afecti aire.
1: Arranca. Endavant amb els tips, com abans comencem, abans acabarem.
0: El primer, caminar més lent.
1: Vinga.
0: Avui dia la gent va molt espitada.
1: És veritat, això.
0: Tots tenim coses, moltes coses a fer. Tothom té de tot. Analitzes les agendes de la gent i ho dius, bueno, però això... Tens les mateixes hores del dia, però volem fer el doble de coses. I què fas quan tens moltes coses a fer i no tens temps per totes?
2: Què fas?
0: Corre. Poc a poc i bona lletra i no us ho harem tant.
1: Molt bé, primer tip completat, anem amb el segon.
2: Hi ha molts,
1: segon,
2: quina mandra.
1: Tres.
0: Va. No hem arribat ni a l'equador.
2: Mare de Déu.
0: El segon és anar per l'ombra. Semblarà una tonteria, però anar pel sol no hi farà arribar.
1: Sort que ho has dit perquè no hi havia caigut.
0: No, perquè hi ha gent que dius, sembla que hagi d'anar pel sol per arribar abans, clar, com si agafessis una estrella del Super Mario.
2: Per tant,
0: mateix camí, mateixa velocitat, i anar per l'ombra és una bona solució per arribar.
1: Ja podem anar amb el tercer, que deu ser hidratar-se, suposo, no?
0: No, el tercer, i no menys important, aquest és un bon truc, és congelar les claus de casa.
1: Hòstia, okay. Això sí que és nou. Sí,
2: per
0: no,
2: què? Sí,
0: no, no serveix per res, però quan les toquis diràs, ai, que fresqueta.
2: Llavors, mira.
0: Sembla que no t'alegra.
1: T'has guardat el bo pel final, bandido?
0: Exacte. Bon cap de setmana, amics de la ràdio.
1: L'Albert...
2: No som amics.
1: Ja sabeu que l'Albert és molt fredolic. El nostre Albert també és molt fredolic.
0: I tant.
1: I que es passa l'any amb la manteta, però, bueno, va una de calor, manteta més fina. I claus al congelador.
3: Matina Codina. Si no quedes satisfet, et tornem els diners.

0: aquests últims 5 dies han passat moltes coses. I el Sergi Ferrer és un cronista.
1: Sí.
0: Té aquí un bloc de notes, un boli, va apuntant doncs, totes les notícies que considera rellevants, llavors les resumeix totes amb un fantàstic poema. Rimat i cridat al matí, acudirà quan vulguis, company.
1: Tu mateix. Vinga,
0: fol.
2: Dale, dale. Marta, quina por!
3: Avui no tenia por.
2: Mira,
3: soc valenta i forta i empoderada.
2: Alegra la cara, company. Posa a refredar el xampany, que amb esforç, ganes i afany acorda pau entre Trump i l'Irany. Molta calma a l'Orient Mitjany. Donald Trump encara es plany per un pacte ben estrany. Ha caigut en el parany. Diuen que han guanyat la guerra, però estaran pagant tot l'any. Però atenció, comença el duel. Reacció freda com el gel del seu gos falder fidel, Netanyahu i Israel, que no els ha agradat un pèl i amenacen no complir el que posin al paper.
4: Se entiende nada.
1: Se entiende. Que rima más barata.
2: El diablo. Quina calor.
1: Humitat, sol i xafogó. El planeta s'acaba, quina por.
2: Quina por.
1: No lluiteu, que serà pitjor. Assumiu i abraceu el dolor. Però tingueu en compte un factor. Quan aquesta calor predomina, quan hi ha una xafogó que extermina, quan hi ha una humitat que domina, agafeu el telèfon corrent i truqueu a una mica en piscina. Una cosa sé del cert i desperta un desconcert. A veure, jo no sóc expert i potser no parlaré amb encert, però em plantejo un dubte incert. Espanya va empatar amb Cap Verd?
2: Ah, sí!
1: Mira, m'estàs canviant molt ràpid i ens quedarem sense músiques. Tot d'eufòria mundialista, espanyols amb cara trista, als balcons, bandera vista, con la roja, passen llista. Tu ets un nazi català, però ells no són nacionalistes. Veus, no tenim més músiques, ja. Només una cosa més. L'Elon Musk té molts diners. Un bilió són molts calés. Ell bilions, nosaltres res. És enveja. Potser ho és, però hi ha raons de pes per pensar que molt normal, doncs tampoc és. Jo tinc una solució per fer una redistribució que algú amb bona punteria dispari un tret de sortida per començar una revolució.
2: Ah!
1: Quin susto! Apologia!
0: Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies!
1: Gràcies,
5: Emilio,
1: gràcies!
5: Sí, són rimes torcides!
1: Que asco! Bonito!
5: El diablo!
0: Que asco, no!
6: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Truquem a una noia de part del seu xicot per demanar-li matrimoni.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, hi ha l'Aitana per aquí?
2: No, l'Aitana està treballant.
1: Ah, molt bé, eh? Trobo que ha sortit molt bé la trucada aquesta.
2: Soc la seva parella, clar.
1: Vale.
2: Però l'he de trucar amb ella.
1: Aitana!
3: Hola, bon dia!
1: Hòstia, tu, ha costat això, eh? Mira, sóc...
3: Home!
1: Val, a veure, et truco de part del Roberto. Sou feliços a aquestes alçades de la relació?
3: Molt.
1: T'agradaria fer un pas més en la vostra relació i que us caséssiu?
3: Bueno, al gener ens casem.
4: Ah, sí?
1: Ah, però llavors ja us...
5: Sorpresa!
4: What the fuck?
1: Llavors ja ho sabíeu, no?
3: Està tot organitzat ja.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Matilda Codina, en rigorós directe, RAC 105, 2 minuts i 2 quarts de 7. Hem escoltat Murder on the Dance Floor de la gran Sophie Alice Bextor, però parlant de dones grans, en el sentit metafòric i no literal, Mònica Osar, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És que em foten uns jardins ja només amb la presentació, que ja no sé com sortir-ne, tu.
1: Anem a parlar del temps o què?
0: Carai,
1: sí.
0: Quina pressa, tu.
1: Sí, sí, perquè avui les temperatures seran tan altes.
0: Què?
1: Vés a la gent. Sí, sí, sí. Ahir es van arribar als 41 graus. Vinga, a Lleida, els primers 40 d'aquesta temporada, i en aquesta onada de calor que hi va començar, avui arriba al seu punt màxim i demà encara continuarà amb avisos per calor a moltes comarques. Avisos diurns i avisos també nocturns. De fet, comencem el dia amb 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 27 a Montserrat, 25 a Badalona, 21 a Tarragona i també a Viladrau, 20 a Lleida i 16 a Girona. Per tant, calor extrem aquest migdia, amb aquests 40-41 graus a Ponent i també a l'Ebre, la resta de comarques interiors entre els 37 i els 40 i a la línia de costa al voltant dels 35-36 graus. Matí de sol, núvols prims i també pols sahariana, i després a la tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu. I demà baixa un pèl la temperatura, 1-2 graus, però encara continuem immersos en aquesta onada de calor, i després a partir de dimecres a poc aquest descens dels termòmetres, però tot i això farà molta calor, eh? Traiem l'etiqueta d'una onada de calor, però continua la calor extrema.
0: Gràcies, Mònica. Per tant, una revella de Sant Joan i un dia de Sant Joan, doncs, de canícula i de pel·lícula, també, clar que sí. Allò d'estar el 40 de mayo no te quites el saio, aquesta frase ja l'hem d'abandonar, perquè és que aquest any, el 10 de juny, fotia una calor que, pobre de tu, de portar un jerseiet. Vull dir que déu-n'hi-do amb aquesta onada de calor que ens ha agafat per sorpresa ben aviat aquest any, abans de la revetlla. Som els del Matina Codina amb tota la informació de servei, la general, el bon rotllo habitual i també la millor música. Ara Taylor Swift amb The Fate of Ophelia. Bon dilluns, matineros!

0: 6 i 33 minuts d'aquest 22 de juny, dilluns, al Matina Codina en directe, després d'una dona que porta una ratxa brillant com és la Taylor Swift des del seu disc Live of a Showgirl. Heu de saber que aquesta hora les notícies que predominen al programa informatiu. Heu de saber que avui, com deia la Mònica Usart, arribarem al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, amb temperatures extremes a diversos punts del país. Ha dit la Mònica que fins i tot 41 graus, 42 graus. Vinga, que continuï la subhasta de Xardó. I també hi ha més coses. Heu de saber també que l'Ajuntament de Tarragona estudia reforçar la vigilància als penya-segats després que tres menors hagin mort ofegats. Va passar divendres a la platja de la Rabassada, tenia entre 12 i 13 anys i no van poder sortir de l'aigua. Avui és l'últim dia de dol oficial a la ciutat. També heu de saber que avui la celebració de l'ascens del Sabadell a segona divisió encara porta cua arran de l'estirabot del porter de l'equip Diego Foli. El jugador va convidar els aficionats a insultar Pedro Sánchez, és un grup reduït que li va seguir el joc, però n'hi ha d'altres que s'ho van mirar doncs, atònits, com és normal. Ara Foli ja s'ha disculpat amb els que s'hagin pogut sentir ofesos i ha atribuït la seva estracanada a l'eufòria. Doncs, nano, pensa't les coses, que per això tenim el cervell. I el Consell General del Poder Judicial decideix avui si sanciona el magistrat que porta el cas de Begoña Gómez. El motiu és que Juan Carlos Peinado ha insinuat que la policia espanyola podria ajudar la dona del president espanyol a fugir de l'estat. Ara la cúpula dels jutges podria expedientar-lo. Més coses, Jordi Martí Galbis serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. No era l'aspirant preferit de Carles Puigdemont, però s'ha imposat a les primàries amb el 40% dels vots. Ara, però, el líder del grup municipal i la direcció de Junts hauran de treballar plegats. I la primera reunió entre l'Iran i els Estats Units ha acabat de matinada sense cap conclusió clara. Han dissenyat el full de ruta per tancar l'acord de pau en 2 mesos. Segons l'Iran, s'han fet avenços per aturar la guerra del Líban, però els nord-americans no ho confirmen. I al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar que deixa el càrrec aquest mateix matí. Els mitjans britànics apunten que podria cedir-li el lloc a l'exalcalde de Manchester, Andy Berman. Si acaba passant, doncs, no hi hauria eleccions. Més coses en futbol. La selecció espanyola s'apropa als 16ers de final del Mundial després de l'empat sorprenent de l'Uruguai contra Cap Verd, que déu-n'hi-do com ha començat aquesta edició del Mundial als Estats Units. L'equip sud-americà no ha passat de l'empat a 2 i ha aplanat el camí de la selecció espanyola, que en té prou amb un empat precisament contra l'Uruguai per passar 16ers de final com a primer de grup. Avui a les 7 de la tarda, Argentina, Àustria. I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba contra un menor d'edat a Mataró. La víctima té 16 anys i ha acabat a l'hospital. Denuncia que l'han apallissat un grup de 10 joves. La policia ja els està buscant. 6 i 36 minuts. Precisament les actuacions dels Mossos als centres educatius han augmentat gairebé un 50% en 5 anys. Han passat de les 1.400 al 2021 a les 2.100 al 2025. Les que més pugen són les incidències per assetjament, per salut mental i per baralles. Això ho explica la cadena Sèrie Colòmbia. El candidat d'ultradreta ha guanyat pels pèls la segona volta de les eleccions presidencials. Amb el 49,65% dels vots, tot apunta que Abelardo de la Espriella serà el nou president. El candidat d'Esquerres, però, ha denunciat irregularitats i caldrà esperar el recompte definitiu. I a la resta dels esports, avui a les 8 del vespre, el Barça rep el València en el tercer partit de les finals de l'ACB. L'eliminatòria, de moment, està empatada a una victòria per cada equip. Ara passen gairebé 7 minuts a 6:45 del matí. Fem una petita pausa per escoltar 4 anuncis fantàstics i tornem de seguida celebrant que la Mar puga fer anys. 27 anyets té.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
7: La teva música.
8: És el millor que hi ha.
9: This is Calvin Harris.
10: Hola, Rex and Fee.
11: M'encanta la USA Radio.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: I'm Miley Cyrus.
14: Pau, el Jan i la Boira, que entenc que és la gossa, no?
15: Sí, és la meva gosseta.
14: Quants anys té la Boira?
15: La Boira en té 11.
14: Molt bé, t'ha fet ja una llapadeta matinal, que rico.
15: Oh,
14: per
15: molt bé, ja li faré.
16: Com?
15: Perdó, molt bé, ja li faré.
14: No, ella
17: no. No.
18: Bueno.
17: Ella no.
18: Eso no siguis marrana.
17: Es como lo del Ricky Martin, un poco, con la mermelada.
16: Es diu que rico.
19: Que desagradable.
20: Pues esto es una marranada y un escándalo.
21: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
22: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.

0: La cançó del Mundial, una de les oficioses amb la Shakira de protagonista, un tema que ha deixat empremta i que acompanya el gran resultat d'Espanya en el partit ahir, golejant l'Aràbia Saudita amb un partidàs de Lamine Yamal del Futbol Club Barcelona. 6 i 43 minuts després del Dai Chimpom. Saludo la cumpleanyera, la gran Mar Puga. Bon dia, què tal?
1: Molt bon dia, Colina! Home, quina alegria! Ja soc més gran. Tinc quasi 30, tio.
0: És vergonyós l'edat que tens.
1: 27 anys.
0: Prou de fer-te la gran ja, eh? O sigui, davant meu no, t'ho permetré.
1: Em sento absolutament igual. Més jove, inclús, amb més energia.
0: Sí, això també em passa, que no sigui una galopant síndrome de Peter Pan, la que tens també.
1: Ja pot ser.
0: Que no tinguis ganes de fer-te gran.
1: No, ja m'està bé. M'agrada fer anys. No sumis anys de vida, suma vida als anys. Escolta, la cubana, jo sempre ho repeteixo.
0: Després donarem una mica més de detalls, però com va anar la celebració d'aquest cap de setmana, la família, els amics, etc.
1: Dissabte va ser un fiestón per todo lo alto, amb amics, família, tal, així, grossa. Sí. I ahir va ser més petit comitè amb els avis, els papes, tal, tiet, a Víctor... Molt maco, és sí, perfecte.
0: És un miracle que tinguis veu, no?
1: La tinc bé, no? La tinc molt bé.
0: Una mica escardareta, sí. Has fotut algun crit, aquest cap de setmana.
1: Home, sí, dissabte vaig cridar heavy. Però em vaig cuidar perquè vaig dir dilluns ho he de donar tot a la ràdio. Jo estava pensant en la feina.
0: Vau anar de festa, no? El dissabte a la tarda.
1: Sí, vam estar de festa. Bueno, tot el dia va ser un dinar amb tardeo fins a la matinada, sí. I bé, molt bé. Van venir dos membres de l'equip, l'Ala Lillo i el Sergi Ferrer.
0: Sí, els vaig veure tot guapo.
1: A tu i al Xavi us vaig faltar. Sí, no, tothom molt guapo. Em deia, em sembla una taula de boda, no? Un casament. Molt maco, sí, estic molt feliç.
0: Algun regal que sobresurti dels que et van fer, no?
1: Mira, aquest outfit.
0: Ah, sí,
1: vaig vestida. Ja. Vaig mona o no?
0: Sí.
1: Ah, m'ho van regalar, mira.
0: Sempre vas de 21 botons,
1: eh? Home. Sí. Bé, m'han fet regalets molt xulis, sí. Va. Molt contenta, Ernest, de tenir gent tan bonica al meu costat.
0: Doncs ja està, tu mereixes, això, vulguis o no, és el que sembres, eh?
1: No, i donar les gràcies perquè em va felicitar una quantitat, bestial, de gent. Molts oients, també. No sé si he contestat a tothom, ho he intentat, però de veritat tinc una missatge acumulats, Insta, WhatsApp, molt, molt bèstia. Gràcies a tothom.
0: Mar Puga, per molts anys. Per cert, gràcies. He vist que entraves per la porta sense safateta de croissants. Tu saps, espero que els hagis portat, perquè si no, la que et caurà és increïble.
1: Bueno, faré el que jo consideri. Saps què vull dir?
0: Sí, sí, però has portat
1: tu
0: croissants o no?
1: Tu que estàs 5 del matí.
0: Has portat croissants?
1: No, de moment no.
0: Va, doncs...
1: Si apareixen o no,
0: això serà,
1: veurem.
0: Serà un drama, ja t'ho dic ara. 3:15, anem a seguir amb el programa, amb el guió de cada dia. Aquesta hora, jo sé, toquen efemèrides i commemoracions d'un 22 de juny.
1: Un 22 de juny que és bon dia per posar una cançó que és Hoy no me puedo levantar. Perquè no sé si us podeu llevar o no del llit, però 22 de juny del 1981, Mecano publicava aquest èxit que ha sigut història dins del pop espanyol.
0: Home, costa més llevar-se amb aquesta xardor que fot perquè es descansa malament, sí, a més, setmana estranya, no, amb un festiu pel mig. Bueno, després ho comentarem. Va, més coses.
1: I el 1986, Maradona miró al cielo, diu Melendi. El futbolista Diego Armando Maradona marcava el gol conegut popularment com la mà de Déu, aquell històric partit.
0: La mano
1: partit.
0: De Dios.
1: I la tant. Mano de Dios, que tu segur que recordes.
0: Bueno, jo no el vaig veure perquè no sé si... Quin any has dit?
1: 1986. Sí que estaves...
0: Tenia un any, però clar, no me'n recordo. Ah. Ara he vist la imatge, Va ser un gol que representava que havia marcat de cap, però el va fotre amb la mà. Aleshores la tecnologia no és la d'ara, m'entens? Sí. Però hace tanta calor...
1: Vinga, el 1939 es registra la temperatura més alta de la història d'Islàndia, que era un 30,5 graus, que aquí no és res, això.
0: És una broma amb el que passarà en el futur, perquè ja ho veieu, 22 de juny, i avui tindrem temperatures en alguns punts de Catalunya de 41 o 42 graus.
1: Jo no ho entenc.
0: Tremendo, això. Ole!
1: Ea!
0: L'estímul.
1: Escoltem Barcelona Tropical, perquè avui és el Dia Internacional dels Boscos Tropicals.
0: I a part del teu aniversari que va ser ahir, quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Avui té teca, això dels aniversaris. Hem de parlar d'ahir i també d'avui, perquè el 21 de juny no només Mar Puga va néixer, sinó que també potser la meva mitja taronja. Ell és Pedro Alonso.
0: Sí. O partijano.
1: El conegut actor de Berlín, i ahir va fer 55 anys.
0: Actoràs i un tio tremendament sexy. Més
1: I
0: coses,
1: no només ell, també ahir, 21 de juny, començava l'estiu amb una de les persones que fa els hits de l'estiu. Ella és la Letizia Sabater. Hoy te dejo yo, me ha roto el corazón, ya no me
0: pidas perdón, todo por tu indecisión. Saps que em va flipar l'edat,
1: em va fer 60.
0: 60 anys?
1: He flipat.
0: Letizia Sabater, 60, no ho sembla, com una... aguanta, quin físic. És veritat que s'ha operat les abdominals.
1: Home, anava a dir, mirem-li la cara, saps? Vull dir, allà, tu sí, tens però... la clau. Sí.
0: Però no ho sembla, jo ni de conya li posava
1: no,
0: 60 anys.
1: No, jo tampoc li posava 60 anys, però és veritat que no està tan ben conservada. O sigui, està operadíssima.
0: L'hauria de veure de prop. Sí. Però bueno, ja et dic, vaig veure 60 i dic, increïble.
1: Ahí també Jaime Urrutia, creador del Calor de l'Amor en un bar, va fer 68 anys, per tant, també felicitats. I l'entrenador de futbol Luis de la Fuente, 65. Vinga, 22 de juny, ara sí, anem amb el dia d'avui. I és que el Quim Masferrer avui fa 55 anys i seguirem amb molta música perquè l'Álvaro Urquijo, avui fa 64.
0: Què t'ha passat? Saps que tampoc és de Noruega, aquest
1: no,
0: tio.
1: No, ho estava llegint com al revés, Quijarno, o així. Vinga, i seguirem amb una persona que aquí estimem molt aquest programa. Ella és la Leire Martínez i avui fa 40.

0: I avui per les dones, dia de passar-nos-ho bé, perquè va fer el hitazo Girls Just Wanna Have Fun, la Cyndi Lauper, que avui fa 73.
1: Què ets més, de l'aniversari de Pedro Alonso o del que diràs ara?
0: Mira, em costa molt triar i no sé escollir, perquè el que ve ara és gros i l'he deixat pel final. Avui la meravellosa Meryl Streep fa 77. Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Una de les meves actrius preferides.
0: Living in Love, l'adoro. O sigui, no sé triar-te, entre Pedro i Meryl. A més, aquesta sí que està ben conservada, ja s'ha pogut envellir bé. 77 anys que ben portats. Home, i quin tros de dona i quin tros d'actriu.
1: I continua l'actualitat per la seva participació i protagonisme a la pel·lícula El Diablo Viste de Prada, sí, però també Los Archivos del Pentágono, Memorias de África, i tantes altres pel·lícules boníssimes com Los Puentes de Madison.
0: Boníssima.
1: Escolta'm, gran Meryl Streep, 77 anys. Tindrem sort avui o no? Aviam, què diuen els astres, Marpuga?
0: Doncs mira, avui diuen que els sagitaris tots semblaran encaixar com les peces d'un trencaclosques. Tindreu una bona jornada, us heu d'atrevir amb allò que fa dies que teniu al cap. Els bessons, atenció, la vostra espurna estarà a la màxima potència. Tindreu converses, trobades i alguna sorpresa agradable que us pot alegrar el dia. I acabarem amb els lleons, que avui brillareu sense esforç. Teniu aquell dia que alguna cosa fa que la gent et presti més atenció.
1: Marpuga, moltes gràcies.
0: A tu.
1: Fantàstica, com sempre, cop d'ull a les carreteres. Avui tinc la sensació que entre que no hi ha escoles i que hi ha gent que sense mana tonta doncs agafarà una mica de pont, anem a saber com està el pati. Està tranquil. Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs, efectivament. De moment comencem la jornada d'avui dilluns amb molta tranquil·litat en totes les carreteres catalanes arreu de la xarxa viària. A hores d'ara no hi ha incidències, no es registra cap accident ni avaria. Sí que parlem, doncs, com és habitual, d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Trobem algun punt amb lentitud, el nus de la Trinitat, el vessant Besòs, també el primer tram de les dues rondes en sentit sud. Al Vallès destacaríem algunes cues intermitents que hi ha per la C58, sobretot al punt de Cerdanyola, i al Llobregat, doncs, congestió habitual, també molt puntual, a la A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat, tot plegat cap a Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Gràcies, tremendo. Quin és el hit escollit per Marc Puga avui per sortir i per saltar del llit?
0: Avui, Ernest, em faig un autoregal perquè ahir vaig fer en jo, però avui els fa la Meryl Streep. Em fa 77, ho hem dit, i sabeu que jo sóc una noia, mama mia, sóc la dona Sheridan de la meva vida, no? Aleshores, posem una cançó que em van versionar a mi pels meus 25, que és un hit clàssic d'Ava, que és Super Trooper.

0: Pina Codina.
1: Abans de les 7...
2: Qui em truca ara, tio?
1: L'Arnau Mulet.
3: Fins aquí, Mar, és que hem de donar pas a l'Arnau Mulet.
4: No, clar, clar, gràcies. Clar, prioritats. Bon dia, Arnau. Sí.
3: Ui.
5: Bon dia, Catalunya.
3: Enfadada,
5: bon dia, Osona. No. Què tal?
4: Bon com dia. Esteu? Molt bé, carinyo.
5: Mar, felicitats, eh?
4: Gràcies.
5: Ja t'ho vaig dir per WhatsApp, però, escolta, felicitar... Ah, no, per Instagram t'ho vaig dir, no?
4: Per Instagram.
5: Que semblava allò una boda, et vaig dir, aquell sí. Mig casament que vas fer el dissabte,
4: una
5: que
4: mica.
5: No sé si la gent et segueix a Instagram, però que ho vagi a mirar, perquè jo he quedat acollonit. Encara està penjat o no?
4: Sí, està destacado. Sí, sí, ho poden veure,
3: una
4: ho poden
3: pregunta,
4: recuperar.
3: Una pregunta, per què felicites una companya de feina per Instagram? Quina cosa tan freda, no?
4: Digue-ho.
3: Un missatge per WhatsApp
5: sí,
3: o una trucadeta.
5: Saps què passa? Que sí. Jo ja sabia que era el seu aniversari, eh? Jo,
4: però...
5: perquè el tinc apuntat a la nevera, saps? Però llavors vaig entrar a Instagram i vaig veure aquelles històries i vaig pensar, contesta-li una història, així ja està fet.
4: He de dir que molta
5: I no se t'oblida
4: gent...
5: després.
4: He de dir que molta saps? Gent em va reaccionar a les històries, gent que no s'ho esperava i em deia, què és això? Saps?
3: Home, clar. És que vas fer una narració acurada, detallada de tots i cadascun dels moments. Vull
4: dir,
3: un dia més demanem als oients que la segueixin, perquè la veritat és que és una mina al seu Instagram, @marpugam3as. Marpugam.
5: Total.
3: Va, escolta'm, sí, tenim dos minuts per explicar el que vulguis, Mulet. Vinga.
5: Val, doncs va, fot una calor que no és ni mig normal, amics, i m'imagino que molta gent a Barcelona té aire condicionat, però quan gasta aquest aire? És molta pasta tenir-lo engegat cada nit o què? Perquè corren rumors que costa 5 euros la nit, però crec que això no és del tot real. Escoltem el tall, va.
6: Soraya, ¿es verdad que cada noche que duermo con el aire acondicionado son 5 euros más en mi factura la luz?
7: ¿5 euros? ¿Qué va? Mira, un aire acondicionado estándar consume más o menos 1 kilovatio hora. Por lo tanto, 8 horas, 8 kilovatios. A los precios actuales de la luz en España, alrededor de 1,20 o 1,60 por noche. Por lo que por 36 euros al mes, duermes fresquito todas las noches. Reenvíaselo a la persona que no enciende el aire y síguenos para más vídeos como este.
3: Escolta,
5: llavors, pel cost d'un cafè.
3: Surt barato,
5: sí, sí.
3: Surt barato, vull dir, perquè és molt millor això que no pas no descansar, no? Tot i que jo, per exemple, soc d'aquestes persones que no puc dormir amb l'aire condicionat perquè em llevo un mal de coll de Déu. Jo
5: a mi també
3: em passa. O sigui, fixa't que jo tinc un ventilador de sostre i ho he d'estar passant molt malament per engegar-lo.
4: Sí,
3: sí perquè...
4: jo aquests dies me l'estic posant, però no tota la nit, una estoneta.
3: Tu has de pensar que jo sóc un senglar i em refrego en tot. Llavors, no paro de donar voltes com una croqueta allà al llit, vale? I sempre em llevo destapat. Llavors, prefereixo...
5: Clar, jo tinc un sistema, perdona, que és una mica diferent, que potser, clar, la gent no té, però que a mi em va molt bé, que és el terra radiant. Tinc terra radiant en fred. Llavors, si fa l'efecte cova, tu tanques les... No, clar, és una mica més complicat que l'aire condicionat, eh? Perquè has de tenir les persianes tancades durant el dia i tot això, però llavors entres allà i estàs la mar de fresquet i no t'emprenya l'aire, saps? Això és meravellós. Sí.
3: Molt bé, tothom fa el que però pot bueno, aquests dies aquí. De canícula, en què tenim una onada de calor, que avui, ha dit la Mònica, que arribarem en el seu punt àlgid avui, eh? A partir de demà baixa una miqueta la temperatura, tampoc n'hi ha per tirar coets, i mai millor dit, perquè demà és la rebella de Sant Joan. Escolta, fem una pausa i tornem de seguida al Matina Codina. Fins ara, guapo!
5: Fins ara!
8: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
9: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
11: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes, assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es. Ocasión
13: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
2: Què voldran? Una ració de calamars, una ensaladilla russa, dues aigües...
15: I per mi, el cotxe a punt per les vacances.
16: Això ho hauries d'haver demanat abans.
15: Abans de l'ensaladilla?
16: Abans de l'estiu.
17: Exacte. Aquest estiu, abans de tancar el maleter, val més que obris el capó. I no te'n vagis de vacances sense posar el teu cotxe a punt a Mides. Demana cita a Mides.es.
18: Hola, família. Soy Carlos.

0: quilo. Lidl, val la pena.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105.
3: Encara no saps per què ens escoltes cada dia,
2: però ens encanta que ho facis.
4: Primer programa de l'estiu. Molt bon dia, Catalunya. Moltes gràcies per escoltar-nos en aquesta setmana estranyíssima. De dos dijous, dos divendres... o dos dilluns, no sé, això és una cosa que discutirem després. Bon dia, Sergi Ferrer.
5: Hola, Ernest.
4: Bon dia, Xavi Cazorla.
5: Hola.
4: Bon dia, Lillo.
5: Bon dia.
4: Bon dia, Marc Puga, un altre
6: bon
4: cop.
6: Bon dia.
4: Com esteu? Com afronteu aquesta setmana estranya?
5: Molt bé.
7: Bé.
5: M'estranyesa.
6: Estranya.
4: Queda un mes, Un mes i dos dies per fotre el camp de vacances d'estiu.
6: Uau, no és res, eh?
4: Ho tenim, això.
5: Home, sí, és bastant, però, Recordeu que aquí, com a la pel·li d'Interestelar, com més ens acostem el 24 de juliol, més lent passa el temps.
7: Un mes és bastant.
4: I com més ho vagis dient, pitjor.
5: Ja saps que és la meva funció.
4: Et vaig prohibir que diguessis això, perquè a mi se m'alenteix el temps.
5: Bueno, doncs quan ho digui, fes la.
4: No, ho diguis fora d'antena i quan jo no estigui davant.
5: Però és que estàs tota l'estona amb mi, Ernest.
6: No, escolta'm a mi, que per mi passa molt ràpid. Ara venen coses boníssimes al mes de juliol.
4: Aquest pessimisme, aquesta negativitat.
5: Però per què has de ser pessimista? A mi m'agrada estar amb vosaltres. Com més lent...

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Són les 7 del matí, us penseu que a les 5 quan sí, jo vinc hi ha alguna cosa oberta?
3: Tinc una gana de Déu. Això és
2: no.
3: Com, això és... Sí,
2: no.
3: Hi ha maxipans de 24 hores.
2: Ha d'anar al maxipan, però la parada d'autobús està anul·lada per obres.
4: Maxipan o maxipan?
2: Maxipan. Dos, estic gestionant un esmorzar més bo al maxipan. Ara no sé si els són anunciants, espero que no, però... O sigui, estic ja estirant un esmorzar més perquè vull una cosa per vosaltres més bona.
5: Ja salat, eh? Ja salat.
2: I tres, a RAC1 també se m'ha reclamat esmorzar, aleshores no, no és tan fàcil. Bueno, perquè jo col·laboro, aleshores no és tan fàcil que porti aquí una cosa, una xurrada. No, pues faré una cosa, pues, tranquils.
5: Mar, lo més important, què t'han regalat per l'aniversari?
2: Un gosset.
5: Un gosset?
2: No, que és broma, un gos, jo, mare de Déu. Mira, roba, colònia...
3: Ara, això sí.
2: Diners,
3: més colònia.
2: Diners, sí, se m'acaba, em poso tanta... Un mirall que necessitava per l'habitació amb bombetes d'estrella de cine, saps? Allò...
3: Ola. Quina sorpresa quan t'hi miris.
2: Sí, correcte, encara no el tinc. Sí, moltes coses. I molt carinyo, molt d'amor, estic tan feliç. Ulleres de sol. Coses que jo, com... saps, porto molt.
3: Nosaltres, per política de programa, no fem regals, que ho sàpigues.
2: Ah, no, ja ho sé, ja m'ho esperava.
3: No,
5: per norma.
3: Els sous de RAC 105 no ho permeten.
4: No ho permeten.
2: No, ja ho sé, ja ho sé.
5: Ni amic invisible ni res, eh?
2: No, ja.
3: Sí,
2: no.
3: És que el regal principal és l'amor, és el carinyo que et donem cada dia. Que em
2: absolutament, que és... si és que no? Jo no vull cap regal.
3: No, és que aquí anem, sempre anem professant valors progressistes.
2: Jo ja he vist que aquí es demana però no es dona. Llavors, ok.
3: Molt bé. Com que ara ja ha baixat en picat el to de la secció perquè està enfadadíssima perquè no hi ha regal material.
5: Està en tensió.
2: No estic enfadada, però és que jo m'esperava unes...
3: Sí, bueno, és que unes, no s'ha fet fins ara, ho farem ara perquè arriba la princesa de Sabà.
2: Home, perquè no, si a mi m'estimeu i sóc especial i sóc diferent.
4: Sí, ets especial, però quan et diem que ets especial no és en el sentit que tu creus que et diem que ets especial.
2: Jope, tinc 27 anys el primer dia i el primer programa amb 27 anys.
3: Però per què vols tant regals?
2: I vull que m'endum...
3: Per què vols tant... No, la gent...
5: Ara, sí. Aquest materialisme...
4: És que, clar...
3: Per què? Perquè llavors no ho facis servir.
2: Una cosa, jo he reclamat algun regal, tu m'has dit aquí, que sàpigues que no et fem regal, pues jo no us he vingut no és a tele, però, un regal, però, no com vosaltres,
3: no,
2: i l'esmorzar.
4: Però a quina hora arriba, l'esmorzar?
2: Per tu no arriba. No,
3: sí que és política de programa portar esmorzar per aniversari.
4: Això sí que està al contracte, sí que no te'l vas llegir.
2: Però hi ha alguna hora que s'hagi de portar esmorzar? A les 7 del matí, mare, hem d'esmorzar. No, ho relaxeu.
6: Em sembla de molt mal gust que els estudiants en pràctiques, els estudiants que no tenen pràcticament
3: pressupost, no tenen retribució.
4: Al contrari,
6: res, porten sempre a l'entrar i sempre a l'últim dia
2: cruzanets.
6: I tu que tens diners que, vamos, tens més diners que peses...
2: Sabràs, tu els diners que
6: tinc. Que no portis res.
3: Bueno, escolta'm.
2: Mira, passo de vosaltres.
3: Hem arrencat el programa i no hi ha la secció dels gelats que havies preparat.
2: No, passo, ja no la vull ni fer.
7: No la vol fer.
3: Comencem amb la cançó de l'estiu dels Catarres.
2: Ai!
4: Ja comença a fer-se...

0: Han penjat un vídeo preciós des d'una platja amb una foguera de fons per celebrar l'inici de l'estiu als Catarres en aquesta cançó que es diu Diumenge sense drama. 7 i 8 minuts. Avui és dilluns ja.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: I tampoc volem drames.
2: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: De fet, els aficionats de la selecció espanyola estan votant per un peu després de la victòria aclaparadora d'ahir, Xavi Cazorla.
3: Sí, Espanya 4, Aràbia Saudita 0, ja tocava. Espanya havia marcat el primer dia i ahir va marcar 4. El més important és que va marcar o mig marcar el jugador del Madrid, Cucurella, se come una paella.
4: Què dius? L'efecte Mourinho ja es nota, no?
3: Es nota. Va acabar sent un autogol, però bueno, escolta, Cucurella ha marcat el Madrid ja en el Mundial.
4: Oh.
3: I també va marcar un nano, així, un de Rocafonda, Lamine. Lamine Yamal va jugar 45 minuts només, per sort. Per tant, deixa de jugar només 45 minuts.
5: Sí, deixa descansar la segona part.
6: Muy bien, hijo, me pones cachondo. Que Dios te bendiga, hijo.
5: Gracias, papi, tío.
6: Grande, hijo.
5: Bro.
3: Bueno, bro, sí. Tots, doncs va parlar al final del partit, que estava molt content, el Lamine.
7: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
0: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
7: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
0: A la mare sí, però para no, ¿eh? Hasselhardt.
5: Sí, no.
6: Hijo, ¿qué pasa, hijo?
5: Bueno, no me'n recordava, és que estava la mami. Estava la mama allà.
0: Ets més de la mare, potser, que del pare.
4: Joder, i tant.
5: Una miqueta més.
4: La mare no l'ha apunyalat mai.
6: Jo me la zumbé. A tu madre me la zumbé, hijo.
0: Bueno,
4: prou. Bueno, és una dada, és real.
8: Aquest ajustament és bastant obvi.
4: És biologia.
9: Claro que sí, Hassel, te lo mereces.
6: Gracias, hombre.
5: Prou.
0: Però és forta aquesta dada que donaves, no? Que l'últim mundial la vas veure des de la classe.
5: Estava al col·le.
0: I ara has fet realitat un somni que és marcar en un mundial.
6: Yo lo vi en la cárcel.
5: És veritat, jo estava fent... Estava fent natos, socis...
0: Sí.
5: I recordo que veia el Mundial i fixa't, ara estic allà i a sobre marco gols.
0: I a més un partidàs, eh? I molts elogis, ja diuen que ets un dels 3 o 4 millors jugadors del món.
5: Bueno,
4: mira, ja està, això ja ho tens fet, això no ho creu ningú.
5: Jo crec que sóc a l'1, però bueno, no passa res. Així sóc jo.
6: Lamine Yamal, para bien y para mal. Hòstia,
0: jo vull que guanyi el Mundial a Espanya només per la celebració de Hasselhardt 304.
6: Dios te bendiga.
0: Sí, crec que haurà de venir, no sé, els militars hauran de venir a,
6: sí. Que Dios te bendiga, me pones cachondo, hijo.
8: Quina por.
4: No li costa gens a un militar disparar un senyor del Marroc.
0: Escolta, Cazorla, 4-0 ahir, però recordem que el debut d'Espanya al Mundial va ser bastant catastròfic.
3: Sí, van haver-hi moltes crítiques de la premsa i els jugadors doncs, es van enfadar una miqueta amb tantes crítiques i potser per això Josep Pedrerola ahir va obrir el xiringuito tirant una miqueta d'ironia.
10: Qué bien la selección española hoy, ¿eh? Pues de la fuente se reivindica. Los jugadores se reivindican. Dicen que estaban picados con la prensa. Picados por lo que dijimos el otro día del partido de España ante Cabo Verde. Dijimos que estuvieron mal. Que jugaron especialmente mal. Y se enfadaron. Perdonad. Qué bien jugasteis. Empezamos.
11: Es buena.
12: Esa es la buena.
13: Ah, ¿no? Que dijimos el otro día que el Cabo Verde...
4: No arruguis els papers davant del micro.
0: Tu, no, però... que a la tele i a la imatge ja et puc llegir els llavis, sí, però aquí vale. No facis soroll, que si no se t'entén.
4: No hi ha subtítol.
13: Dijimos que el Madrid, no, perdó, España...
0: Madrid, que no, només hi ha un jugador.
4: Valga la redundància.
13: No estuvo bien, ¿no?, contra Cabo Verde. Pero cambió ayer sí, ¿no? Con lo cual, decir que España, perdonadnos.
0: És que no sé per què la selecció espanyola vol una premsa que estigui regalant permanentment les orelles. Crec que la crítica és bona i que precisament part de la reacció d'ahir es produeix per això, perquè no vols donar aquesta imatge davant de tot el món. Ja està.
13: Sí, és veritat que el xiringuito els van fotre perill, eh?
4: Però perquè és el Barça, pràcticament, aquesta selecció. Llavors ja els hi va bé, eh? Si perden, haurà perdut el Barça i si guanya, haurà guanyat Espanya.
0: És veritat que hi ha imatges que xoquen, com són tots aquests madridistes del xiringuito celebrant el gol de Lamine Yamal, no?
13: És verdad, ahí están Edu Aguirre... Sí. Tomás Rocero, Alfredo Duro...
0: No, i que això... Que si Espanya guanya el Mundial, en el fons estaran aplaudint els jugadors del Futbol Club Barcelona i el Barça, no?
4: Sí.
14: La madre de Lamine Yamal és argentina.
0: Sí, bon dia.
14: Buenos días, la madre de Lamine...
0: Per tornar-hi la merda de sempre, pots tornar a casa
14: teva. No, és la madre de Lamine, és argentina, Josep.
13: A ver, Paco Bullo dice que la madre de Lamine és argentina.
14: Sí, me lo acaban de...
0: És argelina.
12: Y ya está.
15: Que tampoco es argelina.
13: Ah, no lo sabía. Sí.
14: Ah, vale.
13: Sí, vale. Ahora lo comprobamos, ¿vale?
15: Debe ser marroquina, ¿no? La mar de la Lamine Yamal.
14: Esto mini... Sí.
13: Vale. Vamos a callarnos un poco todos, ¿vale? Vale.
0: Sí, calleu tots i parlem de la gran polèmica del cap de setmana que s'ha vist en la celebració de l'ascens a segona. Per cert, que fos la felicitat.
3: Sí, gran del Sabadell. Sí, senyor. Gran del Sabadell. Honor al Sabadell. La celebració, però, va quedar una mica... Bueno, va quedar d'aquella manera perquè al balcó de l'Ajuntament s'ha fet una mica viral les imatges del porter Diego Foli, que a uns metres de l'alcaldessa socialista de Sabadell, això em fa una mica de gràcia.
0: Que maravilla. És que són més curts que una cosa bonica.
13: És un geni, este porter.
3: Va decidir fer un càntic, suposo que, bueno, l'alcohol aquí va influir i tal, però sí, sí, una ficada pota guapa.
16: Voy a soltar aquí una expressió i vosaltres contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
13: Hijo de puta. Bueno,
0: tremendo estirabot, vull dir, molt eufòric. Ell, de fet, ha dit que aquesta estracanada seva és culpa de l'eufòria.
3: Sí,
0: no?
3: Ha demanat disculpes.
0: Els que s'hagin pogut sentir ofesos. Jo no, jo estic molt satisfet amb el que vaig fer. No?
15: Si potser fem un bon EGM, Ernest, em deixes que celebrem així el resultat?
0: No, jo us tinc per gent intel·ligent. Jo crec que una persona intel·ligent és capaç de filtrar el que vol dir en antena o en el balcó d'un ajuntament.
13: Però no abogáis sempre per la libertat d'expressió.
15: No és el mateix.
13: Se llena la boca diciendo que cada uno pueda decir lo que quiera.
15: Però no és una opinió, és un insult. No té res a veure amb la llibertat d'expressió.
0: Hi ha aficionats del Sabadell que demana que aquest tio no torni a vestir mai més la samarreta arlequinada perquè diuen que és un fatxa.
3: No, és que per sort, després d'aquests càntics que algú va seguir, van haver-hi xiulets a la plaça de l'Ajuntament, va haver-hi molta gent que va xiular i va condemnar aquests càntics, però sí que, hòstia, aquí hi havia nanos.
0: Això t'agradarà, Cazorla, aquest tio, aquest porter es veu que és de Saragossa, sí, d'una família de molt adinerada de Saragossa, que tenen una cadena de gelats italiana que es diuen Foli, ella es diu Diego Foli, vull dir que... Bueno,
15: doncs no passa res si no juga, que se'n vagi a fer gelats.
0: Exacte. Bueno, no sé. Se sap ja si seguirà aquest tio, no se sap.
3: Ni idea, ni idea, però...
0: Home, Cazorla, però si tu estàs a la Junta del Sabadell.
3: Sí, pràcticament.
0: Si tu has de ser el president del Sabadell.
15: Ara, perquè ets fatxa, com el Foli.
3: 10 anys sense anar a la Creu Alta.
0: El Cazorla.
15: En Xavi, Cazorla.
0: Vas explicar... Tu, Cazorla, vas ser soci uns anys, no?
3: Vaig ser soci un parell d'anys. El que passa que després una de les millors amigues de la meva dona es va emparellar amb un jugador del Sabadell i vaig pensar, hòstia, per què haig de pagar si puc entrar gratis, saps? I vaig
15: ser soci. Quan va durar?
3: Encara estan junts. Llavors vaig deixar d'anar-hi.
0: Ara tornaràs a pujar a la Sabadelleta, no?
3: Sempre.
15: Quina rata.
3: Sempre em trobaran allà, oportunista.
0: Felicitats 5 anys després al Sabadell i als seus aficionats per aquest ascens, aquest retorn a la segona divisió, que és un us toca, no? És un us toca.
3: Sí, mínim.
0: Sí, home. Ara tornem.
17: Tenim carn.
18: I també peix.
17: Tenim fruita.
18: I tenim verdura.
17: Tenim amplis horaris.
18: I botigues al teu costat.
17: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
18: I estem molt a prop teu.
17: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
19: 5 hores de ràdio matinal. Que voldries que en fossin més? Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
20: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
21: Jo tinc al cap tota l'estona això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
22: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
23: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
24: Verisur.
25: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
26: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl val la pena.
1: Som la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
2: Carlàs canvia, Carlàs repara.
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega CrystalBox. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Aquest estiu, la gran pregunta és...
7: híbrid o elèctric?
6: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
27: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
28: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
29: Matina Codina.
30: No ens fa vergonya tenir d'eslògan felicitats pel programa.
31: Felicitats pel programa.
32: Felicitats pel programa.
33: Felicitats pel programa.
30: Matina Codina a RAC 105.

0: esteu a les portes de la Revetlla de Sant Joan, sense dubte aquesta és una cançó de traca que firma el mateix David Guetta i que ens aboca a ser nosaltres mateixos, a creure en la nostra inèrcia i esperit. El clàssic de Milky, versionat pel gran David Guetta.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Anem a felicitar la Glòria. Glòria, Glòria, ets aquí, Glòria?
2: Hola.
0: Hola, sóc l'Ernest Codina, el que ves matina. Tu, Glòria, què? Com estàs? Bé o què? Bon dilluns, eh?
2: Bon dilluns. Sí. Molt bé. Sí, moltes gràcies. Ai, que bé.
0: Com ha anat el cap de setmana?
2: Molt maco, sí. Molt bé, molt bé. Sí. El cap de setmana perfecte.
3: Molta calor, no?
0: Sí, molta caloreta, però bueno, escolta'm, suposo que ha passat per l'ombra, no? 54 anys, quan els has fet?
2: Avui.
0: Ah, doncs per molts anys.
2: Moltes gràcies.
0: Entenc que aquest cap de setmana ja hi ha hagut una mica de celebració, però que ho acabareu de rematar aquesta setmana estranya, no?, amb la Revetlla pel mig i aquestes coses.
2: Exacte, sí, avui festa que fem amb la meva parella, o sigui que sí.
3: Què t'han regalat, Glòria? Què t'han regalat?
2: Pues m'han regalat, bueno, la meva família de moment, pues mira, anar a veure la Sagrada Família, una pulsera i anar al teatre.
3: Han esperat que l'acabessin per regalar-t'ho o què?
2: Bueno, ja havíem anat i ens havia agradat moltíssim. Mm-hmm. I la veritat és que repetir és una cosa que, bueno, em venia molt de gust.
0: Que guai. Parlaves ara de la teva parella, posem-li nom, el teu marit es diu David i t'ha escrit unes paraules. Exacte. Que són les següents. Ai,
3: fes-ho amb aquella veu sexy que només saps fer tu, Ernest.
0: Moltes felicitats, amor meu.
4: Ei!
5: Epa!
0: Diu, ja fa 21 anys que ens coneixem i que fem camí junts, em sento molt orgullós del que fas i de com et superes cada dia. Ets una persona meravellosa, que m'omples de llum cada dia. Ets el meu sol, m'encanta conviure amb tu, m'encanta pensar en el que podem fer junts i continuar fent cada dia. Ets carinyosa, tens el millor somriure del món. Em fas començar cada dia amb il·lusió. Ets dolça, especial i única. I ets la meva estimada. Ostres. Gràcies per compartir cada dia amb mi. T'estimo molt, bonica, i vull estar amb tu sempre al teu costat.
3: Oh! Quin poeta!
5: Però que maco!
0: Què? T'has quedat sense paraules, Glòria?
3: Primeres reaccions.
2: No, si és que tinc molta sort de tenir-lo al meu costat. Vull dir, és que me l'estimo moltíssim.
0: S'ha emocionat molt. Mira,
2: ara ploraré.
0: Jo darrerament estic fent molt de DJ en casaments i sempre quan els veig allà penso, aviam quan duraran aquests. No, perdona, jo penso això. I veig 21 anys de relació, no?, i encara amb aquesta fervor i aquest amor, i penso, quin és el secret, Glòria?
2: Pues, és que no sé dir-te, simplement que és que ens estimem molt, és que és cada matí ens encanta despertar-nos junts i ens encanta anar-nos al llit junts.
3: Que rico, Glòria! Ara ja sabem el secret.
5: Ara ho hem entès.
3: Tot el dia, al matí i a la nit, tu, doblete, com el Barça.
0: Doncs amb aquesta parella de referència hem celebrat l'inici d'una nova setmana. Un petonet per tots dos i 50 euros per anar a gastar a Montseinteriors. Tens 27 botigues i una pàgina web, montseinteriors.com. Adéu, Glòria!
5: Adéu!
2: Moltes gràcies i felicitats pel programa.
1: Entra per a tu un mat a les 9 d'aquests ben gruixuts i, ostres, ara no trobem llençols tan amples. A Montse Interiors tenim mides especials per tot tipus de llits i taules. Ah, i no et pensis que és car, perquè són fabricants. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.

0: 3 minuts i mig i 7:45 del matí. Som els del matí, avui amb aquesta versió que està triomfant a la nostra antena de Josh Fawad, del clàssic de la Madonna, Like a Prayer. El que és un premi, o és una pregària, no sé què és ben bé, és la Mònica Usar, que sempre ens ve fer el temps, i gràcies a Déu, i que continuï. Bon dia, Mònica.
1: Hola, bon dia.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Estem en plena onada de calor i avui sembla que arribarem a com al clímax, no al punt àlgid d'aquesta onada de calor.
1: Exactament, és quan toquen sostre aquestes temperatures. Tenim pràcticament tot el país en alerta per aquestes temperatures extremes que al migdia poden arribar als 41, 42 graus de màxima, amb punts de Ponent i de l'Ebre, entre els 37 i els 40 a bona part de l'interior, una mica per sota la línia de la costa, i tot plegat després d'una nit que ha sigut tòrrida en alguns punts de la costa.
0: No ho saps prou.
1: Costa central i també zones elevades. Per exemple, tenim 28 graus ara mateix a Montserrat i també a l'Observatori Fabra de Barcelona.
0: Mare,
1: tenim 27 graus a Vallirana, 26 a Mataró, 16 a Girona, 19 a Lleida i 22 a Tarragona. I com dèiem, al migdia es dispara aquesta temperatura, arribant al seu punt màxim avui l'onada de calor. Matí de sol, núvols prims i pols en suspensió, i després a la tarda alguns xàfecs al Pirineu. Demà baixa una mica la temperatura, dos graus, però tot i això encara es manté aquesta etiqueta d'onada de calor a moltes comarques de l'interior i també comarques de Ponent, on tenim el perill més elevat de temperatures extremes. I després, a partir de dimecres, dijous, divendres, va baixant més, però tot i això sempre per sobre de la mitjana. Acabarem el mes de juny amb temperatures que estaran uns 5 graus per sobre del que tocaria. Ara estem
0: haurem de canviar el refrenyer, perquè allò del 40 de maio, allò que abans era el 10 de juny, ara ja fot una calor de Déu.
1: Sí, el mes de juny ja és molt extrem. Sí.
3: Oh, jo recordo Ramelles a Sant Joan en fred.
1: Home, sí?
3: Jo no.
1: Tens mala memòria,
4: Si vas a Noruega, doncs sí.
0: Si agaféssim tota la història de dades, potser sí. Després farem venir el nostre Francesc Mauri.
1: Molt bé.
0: Perquè, clar, demà aquesta calor barrejat amb els petards, el risc d'incendi està molt alt.
4: Correcte.
0: I el Francesc ha preparat una secció. Gràcies, Mònica.
1: Molt bé, fins ara.
0: Un minut i mig i 7:45. Repassem les notícies.
2: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Bon dia, Xavi Pardo.
5: Molt bon dia, què tal? Com esteu?
0: El rei del tecno.
6: Epa!
0: Encara fas prou bona cara després de passar tants dies per allà al Sonar amb la teva parella, que us he vist molt emocionats, no?
5: Molt, molt emocionats, sí. Encara estem, diguéssim, convalescents d'aquest festival.
6: Uà, tio, què? Cuenta.
0: No, també hi havia pols en suspensió allà al Sonar, o?
5: Sí, per l'aire. Anaves per allà i només calien sumar una miqueta i ja està.
4: Els lavabos,
5: ja teníem la feina feta.
0: Quina ha estat la gran actuació del Sonar per tu?
5: A mi Cabaret Voltaire em va agradar molt. Nakamura també em va agradar molt. Hi havia uns quants DJs japonesos que van ser per mi la sensació d'aquesta edició.
7: Sabia que eren japoneses. Si se conoce que son iguales los DJs japoneses que los DJs chinos.
5: Home, se conoce, no. Se conoce, no. Uns són japonesos i els altres són xinesos. No se conoce nada.
0: Perquè ho deu dir el cartell.
7: Però que era Nakamura i a lo mejor era Tsukimasi o Messi.
8: Hi havia un DJ que portava bolquers.
5: Bolquers?
8: Voltaire.
5: Ah, Cabaret Voltaire. Que són uns mites del tecno dels 70. I Daniel Avery també va ser una sensació.
0: Mira, ho hem quadrat. Tu, 7:45 de 8 del matí, anem ja amb l'actualitat, perquè l'Ajuntament de Tarragona estudia reforçar la vigilància als penya-segats.
5: Sí, això després que 3 menors han mort ofegats a la platja de la Rabassada. Avui és l'últim dia de dol oficial a la ciutat. Sabeu que es van ofegar, es van tirar des d'un penya-segat per jugar al corrent, se'ls van domar endins a 3 d'ells. Un va morir el divendres mateix, els altres dos els van ingressar a l'hospital i han mort aquest cap de...
0: Cada any ho penso quan veig nanos tirant-se des d'aquests penya-segats, perquè jo aquesta imatge l'he vist 50.000 vegades,
5: sí, tota
0: i sempre penso... Acabarà malament la història.
5: Sí, no?
0: Espero que sigui un avís per navegants, la gent que està escoltant el programa, que eviti aquestes pràctiques.
5: Sí, no els tireu des de les zones de roques i de penya-segats, perquè mai se sap, a vegades l'aigua està tèrbola, no es veu al fons...
4: Hi ha una roca i no l'has vist.
5: No saps els corrents que hi pot haver i que et poden arrossegar. És molt perillós. Més coses, el Consell General del Poder Judicial decideix avui si sanciona el magistrat que porta el cas de Begoña Gómez. El motiu és que Juan Carlos Peinado ha insinuat que la policia podria ajudar la dona del president espanyol a fugir de l'Estat. És una falta greu del reglament del Consell General del Poder Judicial, perquè menys té altres forces de l'Estat que en principi doncs, han de tenir una actitud lleial amb el Codi Penal.
9: Se suspende el juicio.
5: No, no, el juicio no se suspende. Encara que el sancionessin, sí,
9: no,
5: això no afecta. A més, recordeu que Peinado té ja un peu a la jubilació. Per tant, una mica està en aquell mode de por lo que me queda en el convent.
9: Ja, ja, ja, ja.
5: Saps? I a més, això no afectaria el judici, encara que el sancionessin, l'obertura de judici oral contra Begoña Gómez tiraria endavant.
9: Bueno,
5: vinga. Més, dos titulars més. Jordi Martí Galbis és el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Per tant, sorpresa, perquè no és el candidat oficialista. Ha guanyat les primàries amb el 40% dels vots. Ha superat Pilar Calvo, Jou Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Per tant, s'ha imposat Jordi Martí.
8: Doneu-li una forta abraçada a la Pilar Calvo, que vam compartir molts anys a TV3 amb ella. La meva, era, diguem-ne, que era la meva mà dreta.
5: De part, sí? De part teva.
9: Jo la recordo a l'època del Puyol, però ja en parlem una altra estona, això.
5: Sí.
9: Acabem.
5: I l'altre titular és que la primera reunió entre l'Iran i els Estats Units ha acabat sense massa novetat, sense cap conclusió clara. L'Iran diu que s'han fet avenços perquè Israel deixi d'atacar el Líban, però la Casa Blanca encara no ho confirma.
0: Xavi Pardo, fins després, moltes gràcies.
5: Fins ara.
10: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
11: Alto, guapo, simpático y con dinero. Rex en 5 Barcelona.
12: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
13: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
18: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
19: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
20: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
21: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
22: La teva música.
16: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: I ara toca fer el carrusel de les retencions a la xarxa viària amb el Ferran Aràndiga. Quan vulguis, bon dia.
23: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària. A hores d'ara no hi ha accidents ni avaries, per tant, encara parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud en tot el nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 i la B20, que tot plegat ens deixa encara retencions en sentit Llobregat per les dues rondes de Barcelona. Al Vallès destaquem la AP7 amb retencions en direcció Tarragona, des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà i des de la Roca fins a Montorrent. Montornès, també en sentit sud. També ja trobem retencions intermitents en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera per la C-16 i també una entrada encara complicada amb congestió de fins a 6 quilòmetres des del Llobregat, concretament per la A2 i la B-23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
2: I després a la meva mare, Olot.
1: Mm-hmm.
2: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
3: Molt bé.
2: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
3: Perfecte.
2: Arribarem a tot?
3: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: Veient el seu estat de forma, us pronostico que no hi haurà Déu que la jubili aquesta dona, la Jennifer López, que en el seu moment va decidir fer una versió del clàssic de la Lambada de Kaoma del 1989, que va ser un hit mundial. Molt intel·ligent la J-Lo amb aquest On the Floor. 7:39 minuts d'aquest dilluns 22 de juny. Bon dia, Catalunya.
1: Delícies sense gluten. 100% sense gluten. 100% pensat per a tu. T'ofereix 100% aquest espai.
0: Doncs anem amb un titular 100% d'impacte amb el Sergi Ferrer. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia. És 100% d'impacte perquè heu de vigilar si sou locutors, si sou narradors de transmissions esportives. Val? La televisió pública turca, la TV3 d'allà, ha suspès a un senyor que portava 30 anys retransmetent partits de futbol i mundials per un error que jo considero que no és tan greu. Ai. Que és que van estar jugant un Iran-Nova Zelanda emocionantíssim.
3: Partidazo.
2: I el tio va trigar 4 minuts en adonar-se que havia confós les dues seleccions i estava narrant com si fos Iran les jugades de Nova Zelanda
4: no,
2: i les de Nova Zelanda com si fos Iran. I va haver d'aparèixer en pantalla el nom del jugador iranià Mehdi Taremi per ell dir: aquest nom no em sona a mi d'Oakland, a mi em sona més de Teheran. Total, que la televisió aquesta turca l'ha apartat. Oh, i he estat pensant
4: ai,
2: i dic,
4: pobret.
2: Què haguessin fet amb Juan Carlos Rivero,
3: joder,
2: el de Televisió Espanyola, amb les mateixes normes? Recordem, per exemple, un dels errors més mítics seus, que és quan anava amb la pilota Ferran Torres, ell va narrar el gol com si fos un altre jugador i quan es va adonar que era Ferran Torres també va dir malament el seu nom.
5: Son futbolistas diferentes los que tiene España hoy. Qué buen balón de Dani Olmo. Navas, Navas, Navas.
2: No es Navas.
5: Ferran, Ferran.
2: Ferran, ¿qué?
0: Ferran.
2: Ferran, ¿qué?
5: Ferran Martínez.
2: No, tampoco.
4: Oh! Aquesta seria jo.
5: Ferran, qué buen balón.
2: Ferran Martínez, que si no m'equivoco és un periodista de Mundo Deportivo.
6: És company de l'edifici.
7: Ja, no dona una, aquest tio.
2: No, que se'n vagi a Turquia, hi ha una vacant.
0: Me'n recordo jo una vegada que vaig anar amb la meva exparella a Cornellà per fer, donar suport al meu amic Roger Carandell, que és de l'Espanyol, i era un espanyol Levante. Val? I jo li vaig dir, avui hem d'animar l'Espanyol, Clàudia. Però clar, el Levante va vestit de blaugrana. Va estar tota l'estona celebrant les accions del Levante pensant-se que era l'Espanyol.
2: Molt bon estadi per equivocar-se, l'estadi.
7: Sempre, com és l'Espanyol, pues tenim errors, s'equivoquen, no els conec. Sempre igual.
6: Quina vergonya.
7: Quina vergonya.
0: 3 minuts per 3 quarts de 8 del matí.
8: Se acabó.
0: Sí que s'acabó, sí, perquè una de les parelles de moda que semblava tan enamorada, doncs han trencat ja la seva relació. Omar Puga, qui
4: sí,
0: són?
4: Doncs mira, no, ara flipareu perquè fa poc que estan sortint per tots els mitjans de comunicació, estem super enamorats, ens estimem un muntó, sí. I són Anna Mena i Òscar Casas, el germà del Mario Casas. Han arribat al final de la relació després de gairebé 2 anys junts. Tampoc és sorpresa de ningú, no? Estava bastant encantat que tallarien i la notícia ha estat confirmada després de que Javi Hoyos hagi fet el seu típic reel.
0: Doncs perdona una broma, però al final no té cases, Anna.
4: Mai se sap, potser tornen.
3: S'ha quedat com un Mena.
4: Mira, una altra.
7: Jo añadiria otra.
4: Va.
7: Cada uno...
3: Ja se sabe lo que vas a decir.
7: A su casa.
4: Ah, va, continuem amb la notícia. I és que la parella es va conèixer, es va enamorar durant el rodatge de la pel·lícula Ídolos, l'estiu del 2024, i tot i que inicialment van mantenir la relació en secret, ara després ja van sortir a l'Hormiguero, recordo, que en l'entrevista de com s'havien conegut.
0: Això era una acció de màrqueting,
4: home. Van fer tota l'estrena de la pel·li, exacte. I ara, sorprenentment, han tallat. No han dit el motiu, però sí que ha sigut de mutu acord, que tot està bé, que no hi ha terceres persones, això és el que es diu sempre. Ah, no ens ho creiem. I res, sempre recordarem els seus inicis a Itàlia durant el rodatge de la pel·lícula.
0: Sempre recordarem, jo no...
4: Forever.
0: Segur que sí.
2: I tant.
0: No, però aquestes, ara que estem als entorns de Sant Joan, totes aquestes relacions que comencen amb tanta pólvora, amb tanta fervor i tanta passió...
4: Són mentida.
0: Això tal com puja, baixa, eh?
4: I més quan fan una pel·li, com va fer l'Aitana amb el Bernardo, no sé com es diu, que van fer una sèrie i després van tallar. Sí, a veure, saps? I a més vestiu i tallen... Que no, que aquestes relacions no...
0: No han superat la típica crisi que jo tampoc supero mai dels 2 anys.
4: Correcte, 2 anys.
0: Bé, Cazorla, quin àudio s'hauria de fer viral avui, segons tu?
2: Doncs mira, hi va guanyar la selecció espanyola, a l'Aràbia Saudita.
9: Una
2: 4-0 va marcar Ferran Torres, però li van anul·lar per fora de joc. Així que el fet que no pogués marcar i que no pugés al marcador aquest gol farà que el seu avi, l'avi de Ferran Torres, estigui molt orgullós d'ell, veient com l'altre dia va ser entrevistat a Televisió Espanyola i l'home va demostrar que no és massa fan del seu net.
10: A mi no me gusta el Barcelona,
8: prefiero que esté en el Levante. Más claro agua.
9: ¿Y cómo ve a España?
8: El otro día daban lástima a todos.
10: Hasta Arabia Saudí es más optimista.
8: Arabia Saudí hace lo mismo. Tirarse atrás, van a hacer lo mismo. El ridículo.
9: Hagamos una porra.
8: Vale, 1-0, vale.
10: ¿Gol de Ferran Torres?
8: Ah, amigo, a Jordi que está negro. Si acierta, sí, si no, no.
9: ¿Estará emocionado de verlo en el Mundial?
8: No, yo no, mi mujer sí, que tiene una vela y la madre de otro patrocinio ahí encendida.
10: 1-0 ha dicho el abuelo de Ferran Torres.
8: Me obligamos a decirlo, cuidado.
0: Cuidado, está orgulloso o no de que ha sufrido la selección.
6: Ha dicho que mi mujer sí, que tiene una vela y tal, que yo, bueno, me da igual.
2: Que le da igual, ¿eh?
6: Marcar a Ferran Torres, uy, eso está difícil, però, con la puntería.
0: Però fiscals avis que fan tu cap de peus a terra els nens, no? Vull dir, jo preferiria que estuvieran al Levante, perquè deu ser l'equip. No, ell és de partida a la zona de València. Sí.
7: És com l'antiavi, no?
6: Sí.
7: Si normalment l'avi és, sí, sempre rem a favor, no?
6: Sí.
0: Però ningú és profeta de la seva terra i a vegades ni de la seva família, no? És com el nano aquest que no se li pugin els fums. Cazorla, moltes gràcies. Sí.
11: Hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas. Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten, a Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten, 100% pensat per a tu.
0: Alan Lillo, bon dia.
12: Ei! L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
13: Estàs escoltant la cançó boomer d'Alan Lillo.
0: He patrocinat per Marineland.
7: Sí, sí, senyor, quin luxe. Moltes gràcies.
2: Aquest bueno, una orca.
7: Ahir, calleu. Ahir va començar l'estiu. Estem en plena onada de calor. No sé si us heu adonat. I jo crec que avui a la cançó boomer hem de refrescar l'ambient, no? Us sembla si anem a la platja?
2: Va.
7: Ho cantava Luna a principis de 2000. Quinta Marro, vamos a la playa. ¡Oh!

0: així és com hem volgut celebrar el primer Matina Cuina de l'estiu, una cançó que dibuixa un paisatge de festa, d'aigüeta, de relax i, sobretot, sense son. Per tant, complint perfectament amb l'objectiu d'aquest programa, que és despertar Catalunya.
1: Wow. Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
2: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
1: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
0: Doncs mira, és una activitat de team building que podríem fer els del matí avui.
3: Sí.
0: Anar a Marineland.
3: Sí. Ai, sí, perquè a mi m'encanta.
0: 10 minuts i les 10 del matí. Sergi Ferrer, molt bon dia.
4: Hola.
0: Com cada dilluns, moment de repassar les notícies errònies al desinformatiu amb tota l'actualitat.
5: Oh, oh! Oh, ya estamos.
3: Som-hi.
4: Calleu, formigues. És oficial, Isaac Andic, fundador de Mango, ha caigut també de la llista Forbes 2026.
5: No!
4: Ha sigut un cop molt fort, ha dit el fill.
5: És agradable.
4: Calleu. Jordi Pujol avisa que ell no és ni Messi ni Cristiano, però probablement també serà el seu últim Mundial. No compteu amb mi, ha dit l'expresident.
5: Respecte a un senyor gran.
0: Marta, calla, va.
4: La cremallera del pantaló fent voltes a la rentadora. Cap de cartell al Sonar 2026. Clinclon, clinclon, han dit els de la rentadora.
5: Guapo, tío.
4: I queixar-se de la calor redueix entre 1 i 3 graus la temperatura de la sala segons un estudi.
5: Joder.
4: Quina calor, ha dit la persona que ha fet l'estudi. Era el títol de l'estudi. Detenen una persona per estar tot el dia parlant que s'ha posat un ventilador de sostre i que va superbé.
5: No!
4: I si gira al revés fa calor, va mentir el detingut. Aquest, mentida!
0: Aquest vaig ser jo.
4: Passat. I el jutge exigeix a Zapatero que es tregui les joies de la seva àvia mentre declara.
0: Ostres, no!
4: Tu sí que eres un perla, li ha dit Zapatero al jutge. Molta confiança, no?
5: ¡Qué bueno!
6: ¡Es bueno porque ataca Pedro Sánchez y a Zapatero!
5: ¡Y Pedro Sánchez!
4: ¡Calleu!
0: Va.
4: Usted signa un preacord amb els avis i àvies per reduir les ràtios de nets que hauran de cuidar de cara a les vacances d'estiu. Han declarat els avis, que estan molt cansats. Els avis que no vocalitzen, no? Salut recomana visitar el teu metge de capçalera si detecta símptomes de voler que guanyi la roja perquè hi ha molts jugadors del Barça.
3: Ostres!
4: Es veu que hi ha una epidèmia, han dit, des de Salut.
5: Fa gràcia, tampoc això.
4: I un estudi totalment imparcial de l'Associació de Gossos de Catalunya recomana ficar-se els petardos pel cul aquest Sant Joan.
5: Molt bona.
4: Uau, van dir quan van veure els resultats, no? Van dir uau.
0: Uau.
4: I la fruita confitada per al lideratge de la pitjor cosa del 2026 aquest any just per darrere de l'estat d'Israel. Les dues coses són molt perilloses, sobretot pels nens, han alertat.
7: Això sí que no. Has tocat un límit, que aquest sí que ja no els límits del món els has passat amb la de la fruita confitada.
4: Ah, no, d'Israel no.
0: Avui, avui, a més de ser molt pesada, no estàs ni vocalitzant.
7: No, perquè estic menjant fruita confitada.
0: Saps què pots fer? Tornar cap a casa.
3: No.
0: Vinga, ara. Veritat, eh? Quina manera de començar l'estiu.
4: Sí.
0: Gràcies, Sergi.
4: No, bueno, no, de res.
8: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
9: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada, amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
10: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Ocasión
11: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
12: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor a primer preu.
13: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 € i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
15: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
16: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
19: I els frescos d'Aldi!
18: Al.
19: Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
18: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
20: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
21: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
22: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
23: Et demanarem primàtics.
24: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, arrenca.

0: més d'una dècada d'èxits i sembla no tenir aturador. Joan Dausà, que aquest estiu ha col·laborat amb Mama Duixa per fer aquesta cançó dedicada a la seva filla Julieta. Posa-la al disc, papi. Papi, posa-la al disc, és igual. Sí. No, la cançó de l'estiu passat va ser La Marina està morena, aquest any és la Julieta amb la samarreta mulladeta.
1: Molt originals, tots.
2: Doncs sí.
0: És divertit, està molt bé. Moltes estampes estiuenques. 7:58 minuts d'aquest dilluns, estrany, perquè serà una setmana que amb dos dilluns o dos dijous.
3: Bona.
4: Jo vull pensar que amb dos dijous.
2: Amb dos divendres.
4: Sí, jo també.
0: Aquí som optimistes, no? Demà és una espècie de divendres. 22 de juny, demà és la revetlla. Bon dia, Catalunya. Fem saltar la son pels aires.
5: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Primer Matina Codina de l'estiu! Només un dia per la revetlla de Sant Joan, aquest serà un programa amb molta pólvora. Sapigueu, per cert, que pel que fa al temps, avui arribarem al pic de la primera onada de calor de l'estiu amb temperatures extremes a diversos punts del país. Ahir la Mònica Usarca, 41 i 42 graus de màxima en alguns indrets de Catalunya.
4: Compte.
0: És molt bèstia, és molt bèstia. Xavi Cazorla.
6: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
6: He pogut respondre a una pregunta que preocupava molt a l'Adriana i a l'Abril, i és que ja sabem com anar de Granollers fins a Manlleu gràcies a una usuària de Twitter.
0: Ah, mira, aviam.
6: Va preguntar al compte de Rodalies. Hola. Com puc anar diumenge de Granollers a Manlleu cap al migdia? I va respondre el compte de Rodalies. No. Bon dia. Per anar de Granollers a Manlleu has d'anar fins a Sants. D'allà agafar el tren fins a Fabra i Puig. Vale. Enllaçar amb l'autocar fins a la Garriga.
0: Sí.
6: I continuar el trajecte fins a Vic i tornar a agafar un bus fins a Manlleu. I l'usuari va respondre, ok, ja aniré a peu. Joder, de Granollers fins a Manlleu.
0: Home, és que, però també et dic una cosa, estem tot el dia queixant, no? Són les vacances més barates del món.
2: Sí,
4: no?
2: Sí,
4: és veritat. Home, és un interrail.
0: Sí, sí, sí. Dos transports públics, no? Quanta gent pots conèixer?
4: Ara.
0: No? A més, hòstia, a vegades els trens aquests van per túnels molt llargs, hòstia, amb l'autobús, no? Mm. Pots anar veient el paisatge,
4: sí,
0: saludant els altres vehicles.
4: La màgia de viatjar sense presses.
0: És que si no som feliços perquè no volem. Sergi Ferrer, bon dia.
7: Hola.
0: A qui vols que dediquem avui el programa?
7: Els aficionats del futbol colombià.
0: Epa!
7: Estic molt fart d'aquesta cançó i l'he de posar cada dia. Vull que us imagineu, vale, l'ambientasso a un estadi mentre juga un Colòmbia o Uzbekistan d'aquest Mundial. Gent allà cridant, vinga, animant, destac. Llavors, tu mires tot l'estadi i jo vull destacar una zona concreta del camp que, em sembla molt bé, està habilitada per persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, val? És una zona com una mena de palc, una mica elevat, perquè aquesta gent, sense haver-se d'aixecar de la cadira, evidentment, poden veure tot el panorama i poden veure el partit. Hi ha unes 5 o 6 persones amb cadires de rodes, alineades la cadira de rodes, mirant cap a l'estadi.
0: Sí.
7: Llavors, de sobte, atenció, perquè hi ha una jugada perillosa de Colòmbia. Què? Agafa el davanter de Colòmbia. Es prepara encara l'àrea, xuta. I gol! I en aquest ambient d'eufòria desfermada, mirem cap avall a la zona de cadires de rodes.
0: Sí.
7: I hi havia les cadires de rodes, però les persones que hi estaven assegudes no estaven assegudes. Estaven de peu, saltant i cridant.
4: Ai, milagro.
7: És la màgia del futbol.
4: Sí, claro, milagro.
7: Que ha fet
4: viva
7: que
4: el futbol, viva la vida, viva.
7: O això, o una petita sospita de frau entre la gent que va decidir.

0: és que tu dius Winehouse de cognom, que vol dir casa del vi, i ja saps de quin mal has de morir.
1: Home, sí.
2: Escolta, no, perdona, enhorabona... Sí. Rec 105 per posar aquesta cançó, perquè sí, aquesta m'encanta, sí, la de Rehab.
3: A mi m'ha entrat molt bé.
0: Molt bé, doncs escolta'm, tros de tamardo de la Amy, rehabilitació. Alguns hi hauríem d'anar de tant en tant, perquè escolta, el tema està fatal. Espera, t'hem de parlar d'un festival de música molt interessant. Mira, Marc Puga, ja trigues a comprar entrades pel Bars Festival.
3: Home.
0: Ja queda menys perquè arribi al poble espanyol aquest estiu. Recordeu, Barcelona es converteix en l'epicentre de la música amb el millor rock, pop i un munt de gèneres musicals. Per exemple, en català tindrem els Baxan Busto, també Beat, Gypsy Kings, que estan sonant amb el Volare, també Joan, Babasónicos i Silvestre i la Naranja, God Save the Queen, que és el millor... perdona, God Save the Queen, que és el millor tribut de Queen.
1: Ah, claro.
0: I també el gran Rubén Blades.
3: Home!
0: Que això és estiu, això és còctel, sí, Això és aire lliure, allà al poble espanyol.
3: És que et diré més.
0: És viure la vida.
3: No, et diré més.
1: Digue-ho.
3: Jo vaig a aquest festival i no vaig sola.
1: Ah, no?
3: Vaig amb una persona d'aquest equip.
1: Què?
3: Vaig amb Xavi Cazorla.
1: No!
4: Què?
1: Ah, sí?
3: No, és que t'ha tocat per sorteig, Xavi.
1: Ah, és
3: Xavi.
1: Veritat.
3: Sí.
1: Vale. Iupi!
3: Has de fer veure que et fa il·lusió. Sí. Jo ja aplaudi.
1: Quina il·lusió.
0: Escolta, Cazorla entra a bars.cat. Bars.cat.
3: Sí.
0: Si paga ella, vale, és una bona opció perquè puguis veure molts altres artistes en concert. Clar. També trobaràs una oferta gastronòmica per tots els gustos. Un entorn acollidor i meravellós, estiuenc, i concerts íntims amb les vistes més exclusives a la muntanya de Montjuïc. L'estiu a Barcelona es viu al Bars Festival. Com deia, entrades disponibles a bars.cat. Cazorla, de què parlem a les 8 i 10 del matí?
1: Mira, alguna vegada us he portat algun missatge d'aquells que fan crins de nois intentant lligar amb noies, envien àudios lamentables, sí, i tal. En aquest cas, no és un noi intentant lligar, o sigui, crec que sí que està intentant lligar, però ell... El que intenta és interpretar un riure que s'ha produït a la conversa, en el xat. Perquè és veritat que a vegades un ja-ja-ja és... Com? Però t'ha fet gràcia, no t'ha fet gràcia? Quin tipus de gràcia t'ha fet? Doncs d'això va el tall.
5: No sé si la risa es porque te parece gracioso lo de Canosa o porque te dije si alguna vez vamos a tomar algo. Tu ja-ja-ja-ja me suena a... pensar que alguna vez vas a tomar algo conmigo. Pensó que iba a tomar algo conmigo. Así que me estás desbloqueando un nuevo trauma. ¿Cómo te va en la facultad? ¿Cómo te va con la empatía y las neuronas espejo? ¿Me querés traumar?
6: Això és veritat, perquè demà has de dir, ja, ja, ja, i tu, bueno, ja, ja, què vol dir, no? Vull dir que, escolta, canvia una nota.
0: Jo crec que el ja, ja, ja a una pregunta com aquesta és un no com una catedral.
7: Però us heu fixat que hi ha un patró comú en tots aquests àudios que fan vergonya, que és que sempre és argentí la persona que els envia? Sempre.
3: Sempre, és veritat.
0: Però, és a dir, si la resposta és no, no riguis.
1: Sí, o entén. Ja, queremos quedar esta noche y ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
3: ja.
0: M'ha fet mal a mi tot, eh?
7: Ai, Ernest, no t'ho prenguis personal.
0: No, és que, clar,
3: estàs com tocat amb això.
1: No, t'ho noto, eh?
0: No,
7: quants ja-ja-jas hi ha als teus DMs?
0: He reviscut alguns moments de història personal que no volia recordar per culpar el Xavi Cazorla.
7: Però si estàs al teu prime.
0: Si aquest és un programa de bon rotllo i em tireu aquests talls que em posen de mal humor.
1: Però no vas anar a punxar un casament aquest cap de setmana? Segur que vas lligar.
0: Segur que no era el meu casament. No era el meu casament.
1: Per això mateix.
7: És impossible ser el DJ d'un casament i no lligar.
0: És que no sé si sabeu, però està de moda tenir parella. O sigui, la gent va amb un més un al casament, normalment. Mm. Sempre la gent va, encara que sigui una relació incipient, la gent vol anar acompanyada al casament, perquè quedes molt malament estar allà.
2: Ernest, et deixaré la meva playlist de cançons boomers i deixa't estar de més uns, que et faràs més dos, tu.
3: Però què té a veure?
0: Aquí tots sou molt llestos.
7: I seguim amb les notícies que deceben a tothom, eh?
3: Però una cosa que... O sigui, tu li deixes les cançons boomers.
0: No, acaba de dir que no he lligat perquè la meva sessió és un trunyo.
2: Sí. No, perquè la meva és bona.
3: Ah, vale.
8: Ha dicho feo i encima que mal professional.
7: Sí, i cara culo.
0: Jo anava a treballar, jo no puc estar per aquests temes. 2:15 del matí, Xavi Cazorla, moltes gràcies.
9: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
10: A l'ataque! Tengo que dar el extra.
9: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
11: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
12: Així sona la teva alarma d'Arisur quan detecta un intrus.
4: Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
12: Verisure. A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
14: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
16: I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
20: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
21: Matina Codina. El programa matinal de RAC 105 que presenta l'Ernest Codina.
22: El locutor més perfumat.

0: com a tota bona obra artística colossal, s'ha fet el silenci aquí a l'estudi de Recensi per contemplar la meravella que és aquesta cançó de l'àlbum Lux, Relíquia de la Rosalia.
1: Les notícies per Xavi Pardo.
0: Què fas per la Rebella, Pardo, demà? Què fas?
2: Res, jo la festa ja l'he fet aquesta setmana.
3: Ja t'ho dic jo el que farà.
0: Què?
3: El petardo.
0: No, fer costat al Paco, no?, que és el teu gos.
2: Em quedaré a casa amb el meu peluder.
3: Com ho pateixen?
2: I amb el meu gos, també.
0: Què, li dones alguna cosa? Li poses auriculars? Què fas?
2: No res. Intento tenir això, persianes abaixades, que intentar aïllar una mica del so dels petards que arriben de fora, i posar música a la tele és una mica forta, i ja està.
0: I no passa res, clar. Paco, no sí, passa res. Paco,
2: ja està amb ell, va ser que el terra amb ell, i ja està.
4: Posa-li el piro musical a la tele.
5: Ara. Treballant a la ràdio el podries dur a un estudi, però et recomano que no ho facis en aquests perquè no estan insonoritzats.
0: No és veritat, això.
5: No estan ben insonoritzats.
2: Estan més insonoritzats que els de la 15.
4: Ho estan, però la porta no tanca, llavors no serveix de res.
0: Va, anem a ja afrontar l'actualitat, passant 4 minuts un quart de 9 del matí. Hem d'explicar que l'Ajuntament de Tarragona estudia reforçar la vigilància als penya-segats després que 3 menors hagin mort ofegats.
2: Sí, això va passar el divendres a la platja de la Rabassada. Eren uns nois que tenien entre 12 i 13 anys que es van llançar al mar des de les roques, i pel culpa del corrent doncs no van poder sortir de l'aigua. El corrent els va arrossegar mar endins. Avui és l'últim dia de dol oficial a la ciutat. Un d'aquests 3 nanos ja va morir el mateix divendres. Els altres 2 els van ingressar a l'hospital en estat crític i han mort aquest cap de setmana.
0: La celebració de l'ascens del Sabadell, que és el teu equip, no? També tu ets de Sabadell, no?
2: Jo sí. Vivia a Sabadell, ara ja fa un any que no. Però vaja, amb l'equip arrequinat sempre.
0: Pels que no ho sapigueu, el Sabadell ha pujat a segona divisió i la celebració encara porta cua arran de l'estirabot del porter de l'equip, Diego Fuoli.
2: Sí, que no va tenir cap millor idea, doncs, que convidar els aficionats a insultar Pedro Sánchez.
6: Que maravilla, és el número 1, este senyor. Capitán de l'equip.
4: Sánchez, l'Espanya.
0: Preocupant que també uns quants aficionats van seguir-li.
2: Sí, sí, el seguissin, perquè clar, això és el que em sobta més, no?, perquè ell va fer aquella frase de, bueno, va, voy a decir una cosa y vosotros decid lo que os salga. I va dir, Pedro Sánchez. Clar, i aquí la gent va seguir. Que
0: és eres un màquina.
4: Ah, no. Clar, però falta una síl·laba. Per això van dir l'altra.
2: Hermoso eres. Li pots dir qualsevol cosa, perquè et surti de dins insultar-lo també és una mica preocupant. Ja, en tot cas, molta gent de la que hi havia a la plaça Sant Roc doncs no va seguir la veta del jugador. També alguns dels jugadors que estaven al balcó amb ell, alguns li van seguir la veta, d'altres se'l van mirar una mica recelosos.
0: Algunes van posar les mans a la cara, volem dir, quin desastre, xato.
4: Quina manera d'embrutar la celebració, vaya tontao aquest
2: tio. De posar-se de peus a la galleda. Doncs ara Fuoli ja s'ha disculpat, però d'aquella manera, perquè ha fet aquella tàctica tan manida de, si algú s'ha sentit ofès, que no és demanar disculpes. Demanar disculpes és dir, m'he equivocat, em vaig ficar de peus a la galleda, vull demanar perdó. No, si algú s'ha sentit ofès, clar que algú s'ha sentit ofès, segurament.
0: Sí.
2: No? Perquè la va ser, va.
4: En Pedro, potser.
0: No és el llapis més afilat de l'estoig. De fet, hi ha aficionats del Sabadell que demanen que aquest tio no torni a vestir la samarreta del Sabadell. Veurem què passa la temporada que ve. Sí, és veritat que oficialment el club de futbol ha demanat disculpes, no?
2: El club ha demanat disculpes. Ell, com dèiem, ha fet aquestes disculpes sui generis i ho ha atribuït al moment d'eufòria. Una mica com el PP de Sabadell, que també va fer un comunicat per dir que, bueno, que no passa res, que total era un moment d'eufòria, un moment que es va deixar anar, i que en tot cas no és el primer cop que hi ha proclames de caire polític des dels balcons oficials en celebracions esportives.
4: Val a dir, quan es feien proclames independentistes, ningú es queixava, ningú deia res.
7: Però ningú va insultar ningú.
2: Proclamaven càntics a favor de la independència, no insultant ni faltant el respecte a ningú.
0: Diego Fuoli, que és fill de la família Fuoli de Saragossa, que tenen una important cadena de gelats.
2: Doncs Fuoli d'aquí.
4: Segurament són germans.
0: De gelats. Bé, acabem explicant que el Consell General del Poder Judicial decideix avui si sanciona el magistrat que porta el cas de Begoña Gómez, que és la dona de Pedro Sánchez.
2: Sí, i el jutge és Juan Carlos Peinado, que dissabte, per sorpresa, doncs va imposar les mesures cautelars contra la dona del president espanyol. Sí, dissabte, és que no s'entén res del que fa aquest home. Li va imposar la retirada del passaport al·legant que hi havia risc de fugida perquè sospitava que la policia espanyola i els escortes oficials la podien ajudar a fugir del país.
1: Bueno, ni que fuera Puigdemont, un maletero.
2: Clar, venga, suposo que Peinado devia voler evitar una altra fugida tipus Puigdemont.
1: Claro.
2: I ara, doncs, ho argumentava dient que això, que es veia venir que la policia espanyola l'ajudaria, i el Consell General del Poder Judicial ara estudia si l'expedienta o si el sanciona d'alguna manera, perquè això viola el propi codi, diguéssim, del poder, el Consell General del Poder Judicial, que diu que no pots faltar el respecte ni posar en dubte el valor i la professionalitat d'altres forces i cossos de seguretat de l'Estat.
0: Fins aquí les notícies més destacades. Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, estimats.
0: 8:24 minuts.

0: Segurament aquesta barreja d'emotivitat i de festa és un dels grans secrets de Ginestar. Els germans Serra Sols es publicaven aquesta ja fa més d'un any. Des del disc Només viure, tot el que ens queda. I aquí al Matina Codina queda molta estona encara per les 11 del matí. Moltes coses a fer i molta energia per transmetre i per despertar-vos en aquest dilluns amb regust de dijous, 22 de juny. Un dia en què tinc el Francesc Mauri del programa. Bon dia, Francesc.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bastant insistent en què vols parlar d'un tema.
1: Bueno, i... no, sí, perquè estem en un moment crític de calor i molta gent m'està preguntant quines coses han de fer, quines altres no. Són molts dubtes.
0: Sí.
1: Crec que tenim el deute moral de respondre totes aquestes qüestions.
2: Joder, Francesc, jo m'he esgotat i només et portes mitja frase amb aquesta prèvia que estàs fent, tio.
0: Bé, com abans comencem, abans acabarem, cedim per tant aquest espai al meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, per treure'ns de dubtes sobre què podem fer per combatre aquesta calor. Endavant, Francesc, sisplau.
1: Doncs temperatures altes, ja tenim aquí la primera forta onada de calor. D'hora, molt d'hora, per l'època de l'any que és. Què podem fer per mantenir-nos frescos?
0: Sí, ja ho havíem dit, va.
1: Tres pilars fonamentals. Bona hidratació, tant exterior, piscines, dutxes, el mar...
0: No posis exemples de tot.
1: Com interior.
3: Què vols d'interior?
1: Menjar fresc, fruites, molta aigua, etc. Dos, generar corrents d'aires a casa. L'altre dia, l'Ernest, de forma molt encertada, deia que la seva mare combinava baixar finestres de dia per obrir-les de nit, i és perfecte.
0: Molt bé, ho fa tot bé, la meva mare.
3: Sí, senyor.
1: I sobretot,
3: quin tros de dona.
1: Buscar que entre dues finestres passi l'aire per crear més ventilació.
0: Anem amb el punt número 3.
1: Punt número 3.
0: Sí, és que clar.
1: Evitar desplaçaments innecessaris.
3: Epa!
1: No, és que he d'anar a comprar el pa... Escolta'm, potser no cal comprar-lo aquell dia si estem a 40 graus a l'ombra.
3: Ja, però haurem de dinar, no?
0: Sí, però sec i torrat també va bé, és veritat. Sí,
1: sentit comú.
0: Molt bé, perfecte, Mauri. Bé, em diuen que tenim fins i tot consultes per tu al WhatsApp del programa.
1: Molt bé.
0: Mira, podem sentir-ne una. Silenci.
4: Avant. Mauri, sóc l'Eugeni. Mira, tinc 72 anys i amb la colla d'aquí del poble ens agrada fer la partideta del dòmino, ja saps, la partida aquesta que fem després de dinar i tal. I aquí està la cosa. Nosaltres juguem en un bar del poble, al costat d'allà de l'Ajuntament, i està cobert. Però per arribar fins al bar he de recórrer 4 quilòmetres al sol per un descampat. Creus que és una bona idea? Gràcies pel consultori.
1: Jo no sé si és que no parlo en xinès o és que aquest home és un imbècil.
0: No t'enfadis.
1: No,
5: no t'enfadis.
1: Havia quedat prou clara l'explicació inicial. No s'ha de caminar al sol en una onada de calor. Espera, que em treuen l'espometa de RAC1 per posar-la de RAC sense.
3: Ara, bon vídeo que ens ha quedat.
0: Tenim més missatges, Francesc.
1: Endavant.
0: És l'Ester.
6: Hola, Mauri, sóc l'Ester, del barri de Gràcia. M'han dit que si fas coses expressament per passar calor, el teu cos no pateix tant i el contrast fa que tinguis fred. Llavors, avui m'he dutxat amb aigua molt calenta, m'he pres un caldo de verdures bullint, he anat a la sauna i ara porto un abric de pell d'ovella de llana i tinc una calor. Estic bastant marejada.
1: Perdoni, senyora, però vostè s'ha tornat boja o què? S'ha de ser tan oca per afegir-se calor a la calor que ja es té de per si. Tant de bo vomitis i del mareig et caigui sobre
0: la cara. Va, calma. Bé, acabem ja amb l'última consulta.
3: No està bé aquesta senyora que ha dit ovella de llana.
0: Ho deixarem aquí perquè no estàs d'humor tampoc.
4: Hola, Francesc. La meva consulta és, si tinc el cotxe tot el dia al sol, puc seure sobre el capó i feure-ho ferrat?
1: Mira, aneu a la merda, tu. És al·lucinant el curta que és la gent.
3: T'enfadis!
0: Escolta'm,
4: Francesc... I si em cremo amb una lupa al sol, em poso moreno abans?
1: Bueno, va, tu.
0: Escolta, per cert, Francesc, el consultori ha sigut un autèntic fracàs, que ho sàpigues.
1: Per què?
0: No funciona bé, vull dir, la gent... No us heu entès amb la gent, no passa res.
1: Bueno.
0: Però sí que un avís demà per la revetlla, no? Això, els petards al mig del bosc i tal.
1: Correcte, compte, no? Estem en risc d'incendi, no feu petards, no feu fogueres en totes aquelles zones que puguin, doncs, incendiar-se.
7: Què més, què més?
1: Fàcilment.
0: Molt bé.
2: No fan gràcia els incendis, no riguis.
8: Molt bé, Marta.
0: 8:31 minuts, efectivament. Francesc, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Ha començat l'estiu i ho celebrem amb el Calvin Harris.
1: Bon dia.
0: Summer. When I met

0: un dels millors DJs de l'estiu, Calvin Harris. Mònica Usart està seient al seu lloc. No sé què us pensàveu que tocava ara. Veig que aquí hem hagut d'anar a l'última hora, Mònica.
1: Què ha passat? Fa estona que estic aquí fora a l'estudi, amunt i avall.
0: I què us pensàveu que venia ara?
1: Hem entrat i em pensava que venia una altra secció.
0: No, és que aquí entren croissants a l'estudi de
1: l'Accent. Jo no estic menjant croissants, fa estona.
0: I això ja és una festa i el programa ja passa en un
1: ara t'estàs inventant les coses. No, simplement normalment entro i sec allà, però avui com hi havia l'Alan aquí, doncs no m'he
2: sentit. Si hi hagués micros per tothom...
1: Exacte.
0: Sempre és culpa dels altres. A 8 i 34 minuts, va, som-hi.
3: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Seguim parlant d'aquesta onada de calor, Mònica Usart, que avui arriba al punt àlgid i que ha deixat ja temperatures en alguns punts per sobre els 40 graus, no?
1: Sí, ahir van arribar els 41 a Lleida, 40 i mitja a Mollerussa, 40,2 a Alfarràs. Sé que hi ha 7 municipis de la xarxa d'estacions meteorològiques que van superar la línia dels 40 i avui poden pujar més aquestes temperatures. De fet, tenim avisos de perill alt o moderat a gran part de Catalunya, tret de les comarques de Girona, per aquesta calor intensa, amb valors de 41-42 graus a l'Ebre i també a Ponent, entre els 37 i els 40 bona part de l'interior i una mica per sota a la línia de la costa i al Pirineu. Per tant, prepareu-vos avui per aquesta calorada. Demà baixa un 2 graus de temperatura, però tot i això continuem amb onada de calor a moltes comarques i després dimecres, dijous, divendres anirà baixant, però molt a poc, eh? Si ara tenim temperatures entre 7 i 9 graus per sobre de la mitjana, acabarem el juny amb temperatures per 5 graus per sobre del que tocaria. Mm-hmm. Per tant, continua la calor i a més l'acumulació de calor d'aquests dies fa que els nostres cossos també vagin patint cada cop més, no? Si tu tens 3 dies de molta calor i després de sobte et baixa, pots agafar aire, però si va baixant a poc i continua fent calor, doncs al nostre cos doncs li costa. Per tant, aneu alerta, hidrateu-vos bé, no feu activitats a l'aire lliure, d'esforços, sobretot durant les hores centrals del dia, ventileu bé la casa quan toca, no a les 12 del migdia, sinó més aviat al vespre o de bon matí.
4: Bona i vella.
0: Pel que has dit, Mònica, per tant, demà una nit de la Revella, doncs, propícia, favorable per fer, per exemple, el sopar a l'aire lliure.
1: Totalment,
2: una barbacoa, ser barbacoa en el suelo. Toda la vida se han hecho barbacoa en el suelo. Oye, no ha pasado nada. Ahora ya no se puede hacer nada en los bosques.
1: Tenim el perill d'incendis, el risc d'incendis molt elevat.
2: No, pues sí, los bomberos tienen trabajo también, que esa gente tiene que trabajar.
1: Però quan n'hi ha molts, doncs al final no poden amb tot, eh?
4: Qué buenos que están los bomberos.
0: Bueno, va, cadascú... Alguna cosa més, Mònica, o no?
1: Sí, mira, temperatures actuals. Entre 24 i 27 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona, 28 a Montserrat, 27 a Badalona i 21 a Amposta.
0: Mònica, moltes gràcies.
1: Adéu.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Escolta, com ha anat l'estrena de Toy Story 5, Marcuga?
6: Ara us ho explico, perquè ha fet història Toy Story 5. Recordem que es va estrenar el dimecres passat, que jo vaig anar al dia a l'espectador de 6 euros i em vaig pagar 11, per viure l'experiència, cosa que no oblidaré mai.
4: Sí, sí que et va agradar.
6: I Toy Story 5 s'ha estrenat en total aquest primer cap de setmana amb 312 milions de dòlars de recaptació mundial.
2: Hola.
6: Sí, s'ha convertit en la millor estrena cinematogràfica del 2026 fins ara i en la segona millor estrena de la història per una pel·lícula d'animació als Estats Units. Només la supera Inside Out 2. Aquesta dels ninos que estan en tu mente, saps?
2: Sí.
6: Què vol dir això? Que no només ha funcionat bé, sinó que han tingut una obertura que ha fet història i el més destacable és que ho ha aconseguit sent la cinquena entrega d'una saga amb 31 anys d'antiguitat. O sigui, Toy Story...
2: 31 ja? 30...
6: Sí, he flipat. Sí. No s'han publicat xifres oficials d'espectadors, però sí que el film ha concentrat prop del 70% de l'assistència als cinemes nord-americans aquest cap de setmana. Crítiques.
0: Aviam, va, què diu la premsa?
6: A CinemaScore, una nota excel·lent, que diu que és, en plan, bueno, lo más. Però és veritat que alguns crítics opinen que la saga ja havia tingut un final perfecte amb Toy Story 3 o 4 i no feia falta... Saps, aquesta cinquena que no té tant de...
0: Mentre la mamella vagi rejant, anirem fent.
4: Poderoso caballero es don dinero.
0: Buzz Lightyear. A veure, si Torrente ha arribat a les 7, Toy Story arribarà a la 10.
2: Això.
0: La 10 mínim.
6: Es diu que repeteixen temes com bastant coneguts, les mateixes brometes, però sí que és veritat que al tocar el tema de la tecnologia, les tablets i els nens, és un tema molt d'actualitat i que està tocant molt a les famílies, els crítics diuen que aquí és la clau.
0: Escolta, per crítica tu, que ja la vas veure el primer dia.
6: Jo vaig fer la primera.
0: Aquí. No sé si et poso ara mateix entre l'espasa i la paret, si et faig fer un titular així ràpid de la pel·lícula.
6: No, que l'aneu a veure perquè consciència molt les famílies, pares i nens. O sigui, és una pel·li per adults i per nens.
7: Si
6: i és veritat.
7: Si però això no és un titular.
6: No, vaig dormir trossets.
0: Per tant,
6: o sigui, no tota.
0: Rius, no? Mentre aprens.
7: Mentre plores.
6: I plores. O sigui, plores. Sí, això és molt important. T'emociona. Tot i història emociona.
2: Quantes emocions, no? Riure, tristor, son.
6: Niña. I també és veritat que han posat la dona com a protagonista, que és la Jessie. Oh. I llavors, però també té aquest punt.
2: Niña, sale Leo Harlem.
0: No li digues
6: no,
0: niña.
6: No, en esta no.
2: No, no me gusta, yo no,
6: no
2: la voy a ver.
6: No, no, no.
2: No sale Leo Harley.
6: El que sí que han dit els crítics que és molt bo és una cançó que es va fer a un programa que es diu Matina Codina de RAC 105, sí. Sí, i que van adaptar els xavals del programa la cançó mítica de Hay un amigo en mí perquè va acabar el col·le divendres i es va fer aquesta versió.
2: Tot trencat.
7: Bueno, així que s'ha acabat el col·le ja, I ara què? Què fem amb els nens? Fins al setembre. Es farà llarg, això.
8: No hi haurà col·le avui.
9: És que l'escola cada vegada acaba abans.
8: No hi haurà col·le avui.
9: Està ple de vacances.

0: moment és molt pesat. Per què no hi ha col·le avui? No, no, no hi ha col·le avui.
1: Al final, els casals, els pares gratant-se la butxaca, és una merda que no vegis.
0: No em deixarà dormir. Fins al setembre amb mi.
1: Està ple de vacances.
0: 24 hores a casa amb el nen.
2: Fins al setembre.
0: No me'l podré treure de sobre, quin patiment. A casa els avis l'empadronarem, perquè no hi ha col·le avui.
1: Al final els que pringuen són els avis.
0: Fins al setembre amb mi.
2: Que ràpid passa el temps quan tu passes bé.
1: Si no pots tenir els nens a casa, no els tinguis.
3: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
4: RAC 105 Barcelona. El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
9: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
4: RAC 105.
1: Matina!

0: brillant i aplaudit tema de Joe Kiri en el seu projecte musical Joe, una cançó que és del 2022, però arran de la publicació de la cinquena i última temporada de Stranger Things, a la qual ell apareix com a protagonista, doncs s'ha tornat a revitalitzar a 3:15 del matí d'aquest dilluns en regust de dijous, 22 de juny, bon dia, Catalunya.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Amb la Lillo repassem coses xules que hem vist a la tele.
2: Escolta, anem per PAMS, perquè teníem pendent saber el que passaria divendres a la nova prova del Passapalabra.
0: Anem a PAMS?
2: Per PAMS.
0: O anem per parts?
3: Anem per parts.
0: I has dit anem per PAMS.
2: Sí. És veritat, ho estic dient. Bueno, ja, però se m'ha entès, no?
0: Se t'ha entès perfectament.
3: Torna a començar.
0: Ja, ja saps que ens agrada molt tocar els pebrots.
3: Sí. Sí. No has començat a parlar de tele i ja estàs mentint.
4: Ara. Sí, sí.
2: Quina opció t'agrada més de les dues?
0: Anem a PAMS.
2: Anem a PAMS, va. Doncs anem a PAMS perquè teníem pendent saber el que passaria el divendres a la nova prova del Passapalabra, aquella que substituïa el rosco.
3: Sí.
2: No?
3: Ah.
2: Ens ho van explicar al propi programa, però a mi amb l'explicació em passa com... Saps quan vas a casa d'algú a fer un joc de taula?
0: Sí.
2: Que tothom sap com funciona.
3: Ui,
2: i tu no.
3: Com costa, això.
2: Llavors dius, mira, prefereixo...
0: Som la mateixa persona.
4: Sí, dius, fem una de prova i vaig mirant.
3: Jo vaig mirant.
2: Exacte. Prefereixo començar i ja anar-ho veient que no que m'ho vagin explicant amb les instruccions.
0: Perdona, és que a més Roberto Leal ho va explicar... Com llegeix les preguntes a tota velocitat.
2: Clar.
0: Jo hagués dit adéu, gràcies.
2: Clar. Anem a escoltar el que ens van explicar en el programa i després us ho explico jo.
5: Bueno, pues les explico cómo funciona a la Z. Les daremos una serie de definiciones que empiezan o incluyen una determinada letra del abecedario y tendrán que adivinar de qué palabra se trata. El concursante que más segundos haya acumulado durante las pruebas podrá decidir si empieza por la A y termina por la Z o todo lo contrario, si empieza por la Z y termina por la A. Como es lógico, su contrincante tendrá que hacer lo opuesto. Además, los concursantes podrán ver el número de letras que contiene la respuesta correcta. Y lo más importante, durante toda la prueba... tendrán la oportunidad de pedir una letra como pista para resolver cada palabra. Eso sí, cada letra hará que se descuenten 5 segundos de su tiempo. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Pues venga.
4: Però llavors, Ale, si jo tinc un mas 2, el puc tirar a sobre del mas 2 no, o ha de ser del mateix color?
3: Canvia el turno. Te comes 20.
0: És exactament el mateix, l'únic que en lloc de dir-se el rosco es diu a la Z, que és l'abecedari, has de triar si comences per la A o per la Z, el teu contrincant ho ha de fer al revés, i per mi la gran novetat, Lillo, és que tu pots, si no saps... quina paraula és, pots demanar una lletra.
2: Sí.
0: No? Que no sé si és pel mig o per on vulguis. No?
2: La qüestió és que si donen la lletra et resten segons.
0: 5 segons.
3: I ara veus el número de lletres que té la paraula, amb qual és més fàcil, però perds més temps perquè les has de comptar.
0: Hauran de donar més vegades al pot.
3: Ara lo van a ganar los tontos, el premio este, muy fácil.
4: No, molt fàcil no és.
6: Sí, fàcil, ves tu.
2: Tenen 110 segons, tenen per fer totes les lletres de l'abecedari. Diguem-ne que visualment, en lloc d'haver-hi el rosco, ja és d'esquerra a dreta.
0: Sí.
2: O sigui, és una línia horitzontal. Sí. De l'abecedari i la paraula que han de resoldre està com en blanc.
4: Han agafat el rosco i l'han desplegat.
0: Exacte, és bastant el mateix que jo crec que entenc que el departament jurídic de 3 Media ja deu haver mirat que no es pugui tornar a judicialitzar aquesta qüestió.
2: Com a curiositat, dic que el rosco no mor.
6: Ah, no.
2: El té ara a Telecinco a drets i farà un programa especial del rosco.
6: Hola.
2: I Antena 3 alhora Passapalabra està blindant els concursants que són molt bons amb el rosco perquè no se'ls enduguin a Telecinco.
0: Sí,
2: un drama, eh? Un drama. En fi.
6: Quina guerra.
4: El que hauria de fer Telecinco és portar tots els tronistes i aquesta gent que no té ni la ESO a fer el rosco.
0: Per cert, molt bona audiència, l'estrena de la nova prova final. 22% de share. La gent estava pendent.
2: Veurem si aguanten. Anem a la 2CAT, el programa I ara què, de la Sílvia Abril, que va convidar Alberto Romero. Són bons amics. I entre moltes anècdotes surrealistes, ens quedem amb aquesta del seu amic Andreu Buenafuente.
7: Ell va començar a no tallar-se la ungla grossa del dit del peu.
8: Que a mi m'afectava molt, que ho sàpigues.
7: Clar, i ell té una ungla com una oralita. Llavors se la va començar a deixar créixer i clar, a mi m'ofenia. No es pot mirar perquè és molt desagradable i ell, li feia gràcia i i llavors se la va començar a deixar créixer molt, però molt. Estava amb la broma de la ungla i un dia estic jo a casa i arriba un paquet d'un missatger i estic allà amb la Marta i diu, t'ha arribat això? Dic, què? És un paquet d'un missatger, no posa remitent ni res. I obro, hi ha una caixa d'anell, de joia. I la Marta diu, hòstia, aquí t'envia una joia. I obro, hi havia la ungla tallada, però que feia, no t'enganyo, si feia d'ample com un dit. com una mena de visera posada allà com si fos en ell.
8: No, aplaudiu.
0: Qualsevol cosa per l'humor, eh? Per fer riure el company, grans amics, Andreu Bonafuente i Víctor Romero, però, hòstia, una mica fastigós, no? A mi m'arriba una ungla d'un... Bueno, d'un de vosaltres i
3: veig que vomito. Alguien que estaba secuestrado y le enviaron una prueba de vida y no se lo toma cachondeo.
2: Volaria que ho fes el Zapatero amb les joies,
0: però
2: no?
0: Però és tranquil·lament una broma que us podríeu fer, Sergi Ferrer i Xavi Cazorla, vosaltres perfectament, no?
3: Sí.
0: Tu talla't aquesta ungla que fot fàstic, no? I al final, quan te la tallessis, sí que li enviaries a...
4: Clar, aquí el tema és que al Xavi jo li dic cabezón, si vol fer la broma ben feta, només la pot fer un cop.
3: Millor jo que no m'enviessis tu la broma que et fem a tu, que seria bastant desagradable.
4: Una caixa com de collar, que és més allargada, no?
0: Bé, acabem Esport 3, no? És Esport 3, això?
2: Sí, amb el futur d'un presentador mític d'Ara Esport 3, abans també era TV3, Xavier Valls.
0: I que compartís l'aniversari amb Marc Puga.
4: Ostres, que fort!
8: Xavi, felicitats!
2: Hi ha molts aniversaris. L'Ivan Medina també és el seu aniversari. El felicitem des d'aquí.
8: Felicitats! Bueno,
2: el presentador acaba de fer 65 anys, Xavier Valls, i va dir que comunicaria en antena si continua o es jubila. Sí. És una decisió que va dir, la compartiré amb l'audiència i amb els meus companys alhora.
0: Que a més ha estat un any molt polèmic, perquè li han obert expedients, ha tingut un infart, vull dir que tot apuntava que aquest senyor ja plegava de presentar l'11.
2: Exacte, ho va fer al seu programa, l'11 d'Esport 3, i aquest és el veredicte final.
6: El diumenge faig 65 anys. Porto 37 anys en aquesta casa. Més de 7.000 programes en directe. He patit un infart, un expedient, més ben dit dos, i la sensació que un comença a fer nosa. És important, és molt important saber donar un pas al costat. Sabeu què? Doncs jubilo.
8: Què?
6: Doncs jubilo.
8: Ha dit que no?
6: Collons, que no en jubilo!
0: Imagino el cardiòleg de Xavier Valls veient aquest moment per la tele dient que ets boig,
3: no,
0: que t'agafarà un altre infart,
3: no,
0: Xavi.
3: No era això el que havíem quedat, ostres.
4: Buideu-me l'agenda del dilluns que tindré feina.
9: Ho ha fet com en el logo de Wall Street, aquest comiat, que no era comiat al final.
0: I una mica parodiant ja en la porta amb l'11.
6: La meva vida.
0: Escolta, tu has treballat, no?, a Cazorra amb el Xavi Valls a l'11. Encara hi vas o no a l'11 d'Esport 3?
3: Sí, el que passa que vaig els divendres que no hi és el Valls, hi ha la Míriam Riol, perquè el Xavi Valls està amb la Xavineta, amb la seva furgoneta, amb el seu furgoneta Picadero voltant per Catalunya.
0: Furgoneta Picadero, has dit? Però és que és un cigalero, el Valls.
3: Sí.
4: Que convida a la fantasia.
3: Bueno, i ell convida a la fantasia.
0: Estàs renovat per la temporada que ve, a l'11
3: d'Esport 3. Ostres, doncs no ho sé.
0: És una notícia de tele que tenim aquí, al palmell de la mà, i no l'estem tornant.
3: La deixarem per properes edicions de la tele, llavors.
0: Si vols, truquem en directe al Xavi Valls i li preguntem.
3: Sí, fa una pinta que estarà d'espera al Xavi Valls, ara.
2: Escolta, i parlant de tele, que no em veieu a mi d'aquí poc a la tele, també.
4: Epa!
0: A veure, no, però això, perdona,
8: ara digau.
0: Això d'ensenyar la pedra... No, ensenyar la mà i no tirar la pedra?
4: Això, no, tirar la pedra i amagar la mà.
0: Exacte.
2: Jo ara mateix acabo d'ensenyar una pedra.
0: Què, no pots dir res?
2: No, es pot... Bueno, em sembla que no.
0: Però sí que es pots dir que has tingut una oferta,
2: sí,
0: no?
2: Sí, hi haurà unes gravacions d'aquí poc, d'aquí molt poquet,
0: vale.
2: I pot ser que aparegui a Esport 3 o a TV3.
0: Per tant, la pregunta te la faig jo. Renoves el Latina Cuina o no?
2: Sí, home, i tant!
4: El calvo és
10: la nostra vida.
0: La que plega és la Mar Puga, que últimament no para de... No para de quedar amb gent de Jazz Music tot el dia. Tots fins als pebrots.
4: Per mi no em pateixis, Ernest, perquè estic penjant vídeos a Instagram i no passen dels 3.000 views. O sigui que cap problema, segueix un any més.
8: No vol ningú. Jo puc dir oficialment, això sí que és oficial ja, que aniré a la final de Tocar Més Suena.
2: Sí,
8: home, no, és molt fort.
4: Ens és igual.
0: Parlem després.
8: Ja, no, és que aquí només us alegreu de les vostres coses. No,
0: després en parlem, que avui tenim secció de tocar més.
3: Sale Leo Harlem.
8: Pues vale, sí.
3: Leo Harlem calleu... irà a la final.
8: Sí.
0: Calleu tots, va. Alan Lillo, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
11: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos.

0: Fúmiga, que aquest any abandonen els escenaris. No sé ballar, duet valencià que ens té el cor robat, per ser la Naina, que actuarà demà passant, no, ja, el dijous.
1: Dijous,
0: dia 25, l'endemà de Sant Joan, serà en el marc del Clotilde Fest, als jardins del Palau Robert de Barcelona, amb RAC 105. I la gent del Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya, si voleu venir, entreu a www.rac105.cat, obliu el formulari i espereu que us toquin les invitacions. A part de la Naina, també hi haurà Max Navarro, i d'aquí uns moments, actuant al Matina Codina, la Gran Màrpuga, amb una nova entrega del repàs a la gala de Tocara Més Suena. Un highlight, un titular, i ara tornem.
2: Us posaré una actuació que ha fet història i està dins de les top 3 actuacions millors, no d'aquesta edició, sinó de la història de Tocara Més Suena.
0: Crec que això ho dius cada setmana.
2: No, és real, i és molt gros el que ha passat.
0: Sí?
2: No, és molt gros.
0: Ara ho expliquem.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
4: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel Ponés.
5: Ep, esperes les notes de l'ESPAU? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. L'ESPAU en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
7: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
8: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
9: Verisure. A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
11: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Adelántate a las rebajas en la promoción de verano de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Solo hasta el 23 de junio, ven por los descuentos adicionales sobre el precio outlet. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Maria, els tens?
17: Oh, fa un any que els preparo.
16: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
17: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
16: O sigui, ja bufo.
17: Bufa! Bufa!
18: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
21: Matina Codina.
20: Un programa fet per persones de carn i ossos.
21: Felicitats pel programa.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: El disc de Nil Moliner des de Sant Feliu de Llobregat, Nexo. A dins hi trobareu cançons com aquesta cançó, que és extremadament èpica i emotiva. Me acuerdo de ti, 9:05 del matí, Rodolí, 22 de juny. A les portes de la Revella de Sant Joan. Bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia.
0: El que és de traca és l'última gala de Tu cara me suena. La repassem al Matina Codina.
1: Gala 10 ja, número de dues xifres. Sí, gala 10 de Tu cara me
0: suena.
1: T'he de
0: dir que l'altre dia que no eres a la reunió vam fer càlculs amb l'equip d'aviam quants sí. dies durarà la tortura i s'acaba el 10 de juliol, no?
1: És que no sé si es pot calcular... dir la data.
2: Home, està a Google.
1: Sí, jo he buscat i no surt.
0: Ah, no?
1: No, jo sí, no ho he trobat a internet.
0: L'hem encertat o no, però?
1: No del tot.
0: Ah,
1: no del tot.
0: Bueno, va.
2: Això vol dir que encara queda més dies de turra.
1: No del tot, però podem dir que el juliol no. seguirem parlant de Tu cara me suena.
0: Et dic una cosa, jo que estic seguint Tu cara me suena amb la Mar, la sí. veritat és que a mi m'agrada relaxar-me i escoltar les actuacions.
1: Home, perquè és un moment sí. de... No? Sí, està clar. Bé. Ja, gràcies, Ernest. Aquesta secció avui és per tu. No, per ells, jo, com si no estiguessin.
3: Ens en fa 5 cèntims.
1: Sí, exacte. Vinga, començarem amb aquesta actuació que us he dit que ha fet història. Ha fet història de Tu cara me suena perquè és de les millors que s'han fet al llarg d'aquests 15 anys de programa de Tu cara me suena.
0: Paraules majors, eh?
1: Paraules majors. L'ha fet, evidentment, el preferit del Sergi, que és el J. Cabello.
4: Oh, que bo que és.
1: Que per aquí, pel programa, pel matí acudint, el J. Cabello ja és el guanyador de Tu cara me suena. Per nosaltres guanya J. Cabello, anem ara. Amb ell. I ha imitat a Aerosmith.

0: vols dir que criden tant, els originals?
1: No, ja et dic jo que no.
2: Posa l'original.
0: Ja, ja. L'ha fet una mica més puntcarra, però la veritat és que...
2: Bueno, perquè he posat el tros que crida, però al principi no crida.
0: A la veu s'hi sembla bastant, la veu, eh?
1: Sí, no, està ben cantat, però el crit aquell de, com intentant ser heavy... Sí,
2: fes-lo
1: sí.
2: Tu.
1: Sem, no, va, jo no, va, jo no, jo no, va, jo no. Ja! Sí, era jo, no era l'original.
2: Ah, m'ho va fer molt bé.
0: Tot el jurat li va posar 14 o no?
2: Tots 12, tothom en peus, públic 12, o sigui, sí, és 12. Tothom va guanyar, però va guanyar. No, ho va fer molt bé, i si veieu l'actuació, us convido a que la mireu, perquè realment és espectacular. No és crida, crida cantant, que és molt difícil. Va, anem amb el Martín Savi, que porta un amic, li surt la casilla, trae un amigo, i ve el Miquel Herzog.
1: Joder, ja de tot en aquest programa.
2: Que el Miquel Herzog, sí, el Miquel Herzog és exconcursant, a tu que ara me suena, que és el germà de l'Ivan Herzog, que aquí l'escoltem. Sí, sí.

0: Doncs el Martín i el Miquel es imiten a Luis Fonsi i David Bisbal.
1: Ahí estamos.
0: Aquest és el Fonsi. Aquest és el Martín.

0: Fins ara, perdona, la més fluixeta, no? Què?
1: Sí, he de dir que per la veu no acaba de, però moviments, cares, la tenia bastant ben pillada. I vaig veure aquesta actuació amb el meu pare i el meu pare em va dir: Mar, me recuerda a ti esta canción. I dic, ¿por? I em diu, ¿por qué? Dice, me pillas bailando para no llorar más. Yo te recuerdo aquí como llorando y que te ibas de fiesta. Y yo pensaba, mira, se va a bailar para no llorar.
2: Ese español que tenéis en vuestra casa.
1: Mi padre, el meu pare és de Navarra, ho dic sempre. I parlo en castellà. ¿Algún problema? No, vale. Vinga.
3: Així ho entenen tots.
0: Jo crec que és un somni que tinc de venir a veure una gala de Tocar de Sura amb tu i el teu pare.
3: Però és que podries obrir públic. Podries obrir aforament a casa i tot.
4: Que guapo.
5: És una abraçada al teu pare quan el vegis.
1: Ah, li donaria per teva.
5: Perquè és un gran agent immobiliari.
1: Comprar-li un pis.
3: Jo jugava, quan entrenava en Barça, li compré un piso a.
5: Home, sí, senyor.
2: Ronald Koeman, què tal, Roni? Com estàs?
3: Com estàs, Luis?
2: Molt bé, los hijos, què, bien?
3: Me están bien, los...
2: Són elles, no eren niñas.
3: Tres hijos. Nois.
0: Entrem a la secció de la Mar.
3: Sí, no, en su padre le compré un piso allà.
5: Sí, senyor. Sí.
3: Lo recomendé.
1: Recuerdo, m'ho diu molt, ho recorda molt.
0: La temporada que ve farem el podcast aquí, al Matí de Codina, de Lluís Canut i Ronald Koeman.
1: Així tenen un espai.
5: Ronald Koeman, Can Q, es dirà el del Can en Q.
2: Can en Q.
3: Hay que comprar a la web antes de que nos lo quiten.
1: Vinga, anem a complicar més la cosa, perquè, Marta, ara compta.
3: Ara és quan no s'entén la secció.
1: Ara és quan no s'entén, perquè a banda dels concursants, dels 8 o 9 concursants que hi ha, a cada gala ve un convidat extern a fer una imitació. I aquesta gala ve la Nayara.
0: Però aquest no participa.
1: No, no participa, ve a tancar la gala. Ve la Nayara, que la Nayara és la noia que va guanyar Operación Triunfo 2023,
2: claro,
1: si no m'equivoco.
2: Sí. Amiga de Aitana.
1: 24, no sé si és amiga Aitana. El cas és que la Nayara imita a la Rocío Jurado. I ho fa...
3: És morta.
1: Com diria Toni Clapés, d'ole.
5: Ara. No lo ve.

0: La Yara Doté, la recordo perfectament, però jo aquella edició la vaig seguir, però no, com a artista en solitari no s'ha menjat un rosco, eh?
1: No sé què ha fet, però té, va fer grans números com La gata bajo la lluvia, Tómame o déjame. És una tia amb molts tatus, així molt xoni, però que li dona aquests temes, mm-hmm. I la tia és que escolta-la.
0: Silenci. La posarem ara al costat de la Rocío, de veritat.
1: Posa-la de veritat.
0: Sí. Vale, me l'has entret amb una pausa davant increïble.
1: Ah, sí?
2: I haces que m'entregue a tu placer.
1: Me la veu? Sí. Hauríem d'anar a la tornada.
0: Et diré que millor la Nayara.
3: Mira si no s'ha menjat un rosco la Nayara, que he buscat Nayara Oté a veure què feia, i el primer resultat és ¿quién es Nayara, la ganadora de Oté, que actua com a invitada a Tu cara me suena? És a dir, destaquen... ¿Quién es?
1: Jo crec que serà futura concursant de Tu cara me suena, Nayara.
4: Oye, Mar, ¿y nunca ponen canciones de mi mamá, de Pantoja?
1: Sí, imitaron a Pantoja en esta gala. Ah, sí? Passa que no ho van fer gaire, no, i no la posem avui, vaya, Kiko. Vaya. No, em sap greu.
0: Ha arribat el gran moment ara. De cada setmana a la secció de Tu cara me suena, és que saber a qui va imitar Jesulín de Ubrique.
1: Sí. Ah, ara anem amb el meu preferit. Sabeu que jo tinc un repte aquesta temporada, que és abraçar a Jesulín de Ubrique, perquè jo, si jo l'estimo, cada dia l'estimo una miqueta més.
3: Claro.
1: A Jesulín de Ubrique. Sí. I avui... Posem l'actuació que va fer divendres,
0: sí.
1: Que va fer que tothom s'ho passés molt bé. Aquest és el titular.
5: Això és que va ser una merda.
1: Era una meravella. És una cançó que, he de dir que s'assembla a la veu una miqueta. Imita a SBS,
0: sí.
1: SBS,
0: sí.
1: Que per qui no conegui el nom del cantant, són els que canten això.

0: tenen com un pallasso. Com un pallasso, com un animador de càmping.
1: Ho va fer bastant bé, perquè ell no sap anglès i va haver d'esprendre el de Roomies.
2: Si es nota que no sap anglès, perquè el de Lidl, no, de líder, de líder, líder.
0: Crec que diu Lidl.
1: Lidl, follow
0: de Lidl. Lidl, Lidl,
1: Lidl. Solín de Obrique, el nostre preferit. O sigui, és una meravella i està donant un programa... O sigui, està donant un programa que la gent està veient Tocar-me. És un esperant que surti Solín de Obrique.
3: Sí, sí, sí. Dubte.
1: Sí.
0: Jo veig que una mica el repartiment està ple de gent que no està triomfant en les seves facetes originals i van aquí a treure una morterada, perquè aquí no estan obligats a donar-ho a...
1: Sí,
0: estan obligats
2: a... pobre,
1: el premi.
0: Sí.
1: Sí, donen cada dia 3.000 euros a fundacions.
0: Fundacions. O associació... no perceben res, ells.
4: Home, perceben
1: no, o sigui, ells cobren per estar allà.
4: El catxet que cobra.
1: Ells cobren per estar allà, però el premi de cada gala el donen, igual que el de la final també és una donació.
3: Ho donen a una associació que ajuda gent com el Jesulín de Obrique.
1: Pare, heu de ficar-vos amb Jesulín de Obrique, eh? Perquè és que, de veritat, que sí, és una monada.
0: Ja voldrien molts tenir el seu talent.
1: Doncs no,
0: que bueno, jo no ho dic en broma, jo no ho dic.
1: I a més, té una cara de bona persona, en sèrio.
3: Com tant?
1: O sigui, bueno,
3: si no,
1: no
3: fos perquè
1: conec,
3: ha matat d'uns 250
1: vale,
3: toros...
1: Vale, és que és igual. No, no entrarem a la
4: taula. I com està Campanario? Que hace tiempo que no sabemos de ella.
1: Pues sabes que creo que irá una gala con Jesulín.
4: Ah, sí,
1: creo. No, he vist un tuit allò.
4: Qué maravilla. Oye, pero no tenías algún pequeño problema que estaba ingresada, ¿verdad?
3: No sé, explica-ho tú, que bueno, fa pinta no que ho saps.
4: Hombre, claro. Tú. Es que lo último que sé es que estaba ingresada, que tenía un problema mental, que se pensaba que era Belén Esteban. Y que tenía hasta recortes de Belén Esteban debajo de la cama.
1: Ostras.
4: Porque esto muy grave.
0: Yo había trauma, ¿no?
2: Igual sí que están ayudando a una ONG.
0: Mar Puga, meravellós repàs a la desena gala de Tu cara me suena.
1: Gràcies, Ernest, pel teu respecte al format.
0: A mi m'encanta la teva secció. Vinga, per molts anys, Mar, per molts anys.
1: Gràcies,
0: ha portat uns croissants i uns entrepans boníssims.
2: Ah, sí?
1: Sí, després que m'heu gairebé amenaçat, si no els portava.
0: 27 anys, va fer la Mar Puga el diumenge. Feliciteu-la.
3: Ole, tu cara sí que me l'has.

0: La Madonna i la Carpenter, una de les artistes més icòniques dels anys 80, 90 i fins ara, que continua a la cresta daurada, col·laborant amb una de les artistes més virals i molt estimades aquí a RAC 105, com és la Sabrina Carpenter. Això sí, Bring Your Love.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: I precisament anirem a donar una mica d'amor ara a l'Ona, que fa 7 anys. A veure si l'agafa, perquè es veu que estan a Port Aventura amb tota la família.
2: Quina mireja.
0: Hola, qui hi ha l'Ona per aquí?
3: Hola!
0: Hola, Ona, petita, sóc l'Ernest Codina, el que ve es matina des de RAC 105 en directe. Per molts anys, eh?
3: Yeah.
0: Sí, per molts anys, Ona!
3: Gràcies!
0: Escolta, li fem la Ona o no?
4: Molt bona!
0: Escolta'm, punyetera, que m'han dit que ets a Port Aventura celebrant l'aniversari o què?
3: Sí.
0: Molt bé, i què, dormiu aquí a un hotel i tot?
3: Sí.
0: Oh. A quin hotel esteu? A quin país?
3: Estem a l'hotel Caribe.
2: El Caribe mola, que és de molts colors, sí. I té piscines. Oh. Sí. Molt xulo.
0: Molt bé. Escolta'm, i heu arribat avui o vau arribar ahir?
3: Ahir.
0: I com és que en un dia laborable has pogut marxar amb els teus pares? Amb tota la família, no? Esteu aquí?
5: No tenen festa, no.
3: Amb el
0: paper, la mama i el Niel. Ah, molt, clar, tota la família, clar, perquè han agafat pont.
4: Fixa't.
0: Han agafat pont, digues, Sergi.
5: Escolta, Ona, tu ja saps si amb l'alçada que tens ara podràs pujar a moltes coses o no? Perquè deu ser més alta que l'última vegada.
0: Clar.
5: És la polèmica.
3: Sí.
5: A què podràs pujar?
3: A l'estampilla.
0: Oh!
2: Que
0: guai.
4: Vale. Un poquito de ritmo, vale.
5: I el tutuki també.
3: El tutuki plis.
5: Sí,
0: el tutuki costa molt de dir el nom.
2: Quina
0: monada. I què més?
5: És bona.
0: Ona.
3: El tren de la mina.
0: Sí. Boníssim. El meu preferit.
5: El del Diablo.
2: El Diablo, és veritat.
0: Bueno, i la teva preferida atracció quina
3: és? El Gran Canyón.
5: Gran Canyón.
0: Ara hem tirat totes les atraccions.
2: Digue-les totes. Ai, a mi m'encanta aquesta conversa.
5: Fem els espectacles ara.
0: Escolta'm. Ona, i t'han fet algun regal o no?
3: Sí, una canasta de bàsquet més alta, el polo del bàsquet,
0: sí.
3: Amb una pilota de bàsquet.
5: Ara, el bàsquet?
0: Sí, home, juga a bàsquet. De fet, juga a l'equip de la Vall d'en Bas.
3: La PortAventura.
0: Sí.
2: Anava a dir, això és un regalazo.
0: Molt bé. Lluís Canut, expert en bàsquet, que havia fet programes i tots a la tele de vinculats al bàsquet. Alguna pregunta per l'Ona?
6: Sí, senyora Ona, què tal, com estàs? La meva pregunta és fàcil, ràpida i directa. Tens algun ídol del bàsquet? L'esport principal? Perquè no és el rei.
0: Què? Quin és el teu jugador o jugadora preferida del bàsquet?
3: Encara en tinc cap.
0: No tens cap, tu mateixa.
6: Encara
0: que sí.
6: No en té cap, déu-n'hi-do.
0: Ona, un petó de part de tota la teva família, el teu germà i els teus pares, i també de tot l'equip del Matina Codina, eh?
3: Moltes gràcies.
0: A tu, que t'ho passis molt bé, Port Aventura.
6: Una forta abraçada.
3: Vale.
0: Gràcies, carinyo, ets guapíssima. Adéu-siau, adéu-siau.
5: Adéu.
0: Per cert, que l'Ona i tota la seva família entren en el sorteig que farem la setmana que ve, el dia 30. Que és,
5: sí. És aquest divendres,
0: aquest
5: no?
0: Mes s'acaba el 30.
5: Aquest mes s'acaba el 30, sí. Quasi, vale. Passa quasi sempre.
0: Doncs el dia 30 farem el sorteig d'aquest lot de llet nostra entre totes les trucades del mes que fem de 9 a 10 del matí.
5: Aquest divendres
0: recordeu?
5: No és 30. No, és 25. No, vols fer-ho el dimarts de la setmana
2: que ve?
5: Doncs pues el que està dient l'Ernest el dia 30.
2: Vale.
0: Parlem d'aquestes coses fora d'antena, és igual, si la gent li suda.
5: La gent li és igual. La gent, com si no es muerde la mano un cerdo.
0: Hi ha un sorteig de, recordem, 30 litres de llet nostra amb totes les seves varietats, també dos packs de 4 potets de tots els làctics que tenen la llet nostra, que són
2: tots
0: disbarats i tots boníssims, i també un doble kit esmorzar, que inclou dos bols i dues culleres de ceràmica, molt nostra per començar cada dia amb llet nostra, i el... Matina Codina.
7: Matina Codina.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra. La

0: Si ets els que et passes 45 minuts al lavabo de la feina, almenys aprofita el temps i escolta'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra, valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals, perquè tinguis el cotxe impecable.
4: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
7: Un moment. Si no hi ha la espanyola...
8: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
9: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... ara de rebaixes.
17: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
18: Gual·la!
16: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.

0: dels malucs que té la Shakira i tot això per ambientar una nova edició del Mundial de Futbol 2026 al Mèxic, a Canadà i als Estats Units.
1: I Espanya, Espanya també, que sí, ganó ayer 4-0.
2: Però està dient les seus mundials, no té res a veure Espanya ara.
1: Una maravilla de selecció, la ràbia, roja.
3: Qué ràbia os da que ganar la roja.
4: Ara. Eso es, ahí, como os cuece, ¿eh, Manolo?
3: ¡Oh, coño! ¡Oh, de España!
0: Albert Pedro, bon dia.
5: Bon dia, què tal, com estàs?
6: Sí. La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Que torni sobre la Shakira. I és que la selecció espanyola, com deia l'Herrera, ha fet un pas important cap als setzens de final del Mundial, liderats per Lamine Yamal.
5: Sí, no liderats per cap jugador del Real Madrid, perquè, com sabeu, bueno, ara en té un que és Marco Corella, però no hi ha cap jugador del Madrid a la selecció espanyola. Lamine va ser titular i va marcar el primer gol de l'equip espanyol, que va guanyar 4-0 la superpotència Aràbia Saudita. El partit va quedar vist per sentència abans del descans i per això Luis de la Fuente va canviar a Lamine Yamal, doncs, a la primera meitat, al descans, i es va estalviar a jugar la represa.
7: Literal.
5: Culers, barcelonistes.
0: Què?
5: Potser això que us ensenyaré ara no us acaba d'agradar.
3: Ja no fotis, no t'havies disgustos que estic menjant donetes.
5: Lamine Yamal diu que el gol més important
3: Ostres,
5: que ha marcat fins ara
8: no ho diguis, això,
5: és el d'ahir contra l'Aràbia Saudita.
9: Oye, una pregunta. ¿Cómo sienta meter un gol en un Mundial?
10: La verdad que, muy bien. O sea, todo lo más importante que he marcado hasta ahora. Ya me llevo como titular. No puedo pedir más. Estoy muy contento, muy feliz, muy feliz. Ahora descansar.
0: A veure, s'ha d'entendre, vull dir, és la selecció absoluta. Jo crec que el més important de la seva carrera serà el que li doni la primera Champions. Però bueno, escolta'm, hi haurà molts més gols importants de la seva carrera. Quin hauria d'haver estat fins ara?
3: Home, el que...
0: El primer amb el Barça.
3: No, però si m'apures, amb la selecció espanyola mateix va marcar a la semifinal de l'Eurocopa a França un gol increïble.
5: Contra França.
3: I aquest d'ahir era Aràbia Saudita.
7: O contra el Real Madrid en algun clàssic, també.
3: No, dic que si vols agafar un de la selecció espanyola, jo diria abans un de semifinals d'Eurocopa que no un d'Aràbia Saudita.
5: Potser el tema és que agafin de selecció espanyola.
0: I jo crec que ell també, diguem-ne, a nivell d'estratègia de màrqueting, ha d'anar buscant la manera, no, de reivindicar-se, no? Perquè sí que és veritat que moltes vegades se l'ha criticat a Lamine
3: Yamal. Pues si no? Lamine Yamal le gusta España, joder.
1: Si no puede celebrar y disfrutar.
2: Mira, jo no diré res, bàsicament, perquè no me'n recordo de cap gol de Lamine Yamal en cap altre context. Per tant, seria un argument a mitges.
8: Ho voy a rajar a todo.
0: Que, per cert, el destí torna a unir Lamine Yamal i Leo Messi després del primer gol del davanter del Barça al Mundial.
5: Sí, perquè Leo Messi va marcar el seu primer gol en una Copa del Món el 2006, quan tenia 18 anys i 11 mesos.
3: Sí,
5: te'n recordes, Leo?
3: Recuerdo aquel dia, sí.
5: Aleshores, quin número portaves a la samarreta aquell dia, Leo?
3: Sí, llevaba... Bueno, era un número que era muy especial para mí, porque eran dos números, el de la izquierda y el de la derecha, y era el 19, creo. No,
5: sí, era el 19. Doncs bé, la història s'ha repetit amb Lamine Yamal, perquè ahir va marcar el seu primer gol en un Mundial i, com Leo Messi, també portava el número 19, que és el número que porta Lamine amb la selecció espanyola. I no només això.
0: Tant de bo, t'imagines que ens dona el mateix?
7: Per cert, va fer una cosa que és donar-li un petó a la gespa i sempre penso, algun dia tocarà una escopinada amb la boca. Perquè està tota l'estona escopint.
5: No, i agafant el fil d'això que deia l'Alan Lillo, que és mega interessant, doncs també afegir que Lamine Yamal també va veure porteria ahir, igual que Leo Messi, amb 18 anys i 11 mesos. Per tant, es repeteix el dorsal 19 i l'edat, 18 anys i 11 mesos.
0: Que recordem que Leo Messi, ja es va veure en aquella foto allà a la banyareta aquella, no? Va beneir Lamine Yamal i més o menys seguirà els mateixos.
5: No us flipa l'edat d'aquesta cosa d'una?
0: Brutal.
5: Per cert, abans d'entrar amb el tema d'Uruguai, que ara en parlarem, hi ha article ja de Don Mariano Rajoy i Brey.
3: Què he dicho? A ver.
5: El debate diu, atenció...
0: Sí, vale, dale, venga.
5: La paciencia.
3: La paciencia.
5: Ha derrotado. ha derrotado a la ansiedad.
3: Ha derrotado a la ansiedad.
5: Disfrutemos del Mundial. Y de nuestra selección. Y hagamos caso omiso. A los pájaros de mal agüero.
3: Los pájaros de mal agüero.
0: Que no es un dictado.
5: A esos que siempre anuncian malas noticias.
3: Esos que siempre anuncian malas noticias.
5: Predicen desastres.
3: Sí. Predicen desastres y hacen cosas.
5: Y atraen la mala suerte.
3: Y atraen la mala suerte.
0: Quina prosa, tu. Bé, de moment, Espanya és líder del grup H i aquest dissabte s'enfrontarà contra l'Uruguai.
5: Sí, és un partit que decideix qui és el primer de grup. No sé, que l'Aràbia Saudita també podria golejar, però vaja. Espanya té 4 punts, Uruguai té 2 punts.
0: La sorpresa del grup, la República de Morell... Perdona.
5: Cap Verd, perdona. Sí. És a dir, la cosa està entre això, aquests 4 equips. Aleshores, l'Uruguai encara no ha guanyat cap partit i, és clar, l'afició està emprenyada sobretot després de l'empat a 2 d'aquesta matinada contra la revelació d'aquest grup, que és Cap Verd.
11: Menos sangre que una butifarra. Es increíble el partido que acaba de empatar Uruguay. Tenemos jugadores en la élite y no le podemos ganar a un Cabo Verde cuyo arquero juega en la segunda división de Portugal. ¿Pero de qué carajo estamos hablando?
12: Los jugadores, Valverde, juegan en Real Madrid, se esconde. Tiene que tomar él el partido, tiene que ponerse cuadro al hombro. Se esconde.
13: Nah, me quiero matar. Nos falta fuerza, o sea, no somos nosotros, puta madre.
0: A veure, els jugadors de la selecció espanyola s'han enfadat molt perquè la premsa va ser crítica després de l'empat de la primera jornada contra Cap Verd. Veig que els uruguaians estan fent exactament el mateix. Sí, és normal, no?
5: Quan, tenen quan, més gràcia, quan, els uruguaians.
0: Sí, quan no treus un bon resultat contra una selecció modesta, és normal que t'enfadis, no?
5: Sí.
7: Escolta,
5: digues, què
0: passa amb Marc Márquez, que veig avui a La Vanguardia que està molt content?
5: Home, que va guanyar ahir a la República Txeca, segona victòria consecutiva del Cerverí, que s'apropa a 40 punts del líder del Mundial, que és Marco Bezzecchi, un tio que ahir no va poder córrer, perquè dissabte, no sé si heu vist les imatges,
3: li va fotre una tòstia.
5: Li va clavar dos mastegots a un comissari de pista, perquè va caure, diguéssim, la moto se'n va anar a Campistraus, i volia recuperar la moto, el comissari de pista es va posar pel mig, ja parlo com Marc Márquez, es va posar pel mig i li va fotre dos clatallots.
14: Però molt fortes, que semblava l'Ilia Topolia.
5: Sí, exacte. Jordi, exacte, sí.
14: Com? És fort.
3: Què ha dit el tio? S'ha justificat, no?
5: Sí, aquest tio el que ha dit és que primer demanant perdó i ha dit que la moto estava accelerada i perquè el comissari de pista no prengués mal amb la moto, que estava accelerada tot i estar al terra, doncs que el va apartar amb aquests dos mastegots.
3: Que veient les dues hòsties crec que hagués sigut millor que l'atropellés la moto.
5: Sí, perquè li fot dos viatges.
0: Els nervis de l'elit, companys.
5: Escolta'm una cosa, avui a les 8 del vespre el Barça de bàsquet que rep el València en el tercer partit de les finals de l'ACB. Enhorabona a tota la ciutat d'Igualada, perquè ahir l'Igualada d'hoquei patins va forçar el cinquè partit contra el Liceu de la Corunya d'hoquei patins. Se la juga demà a 8:45 a Riazor. Si guanya l'Igualada, primer títol de Lliga amb 29 anys.
0: Igualada, sempre imitada, mai superada.
3: Ara. Sí. I sense haver de cridar Pedro Sánchez, no sé què.
0: Igual
3: quan guanyi.
5: Igual,
15: tothom li agraden a l'hoquei patins, ara. Sí, ara.
0: Escolta'm, som un país magne.
3: Sobre rodes.
0: Amb el tema de l'hoquei sobre patins.
14: Fins que l'estic.
0: Ho deixem aquí. Moltes gràcies, Pedrol.
5: A vosaltres, guapíssims.
0: Que vagi bé al Palau.
5: Vamos allà.
0: És avui que juga el Barça.
5: Avui a les 8 del vespre. Sí, a RAC1, escolteu-lo, eh? Vinga. Ay, a la set Argentina, la set de RAC més Argentina contra Àustria.
3: Ara em poso l'alarma.
5: Mundial.
3: Está diciendo todo al final, porque ya no se acordaba de las cosas.
7: Ho has dit tot ara, eh?
5: Sí.
3: Muchas gracias.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
17: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: altra bona cançó per escoltar des de la Tomona mentre et fas un refresc o un mojito, qualsevol còctel aquest estiu. Bruno Mars, un artista amb moltíssima història, amb un discasso que es diu The Romantic, on hi trobaràs, entre altres, aquesta titulada It's Just My. La cançó que explica la història d'un personatge que està tota la nit pensant si tirar la canya a una noia o no. Jo, davant del dubte, sempre és sí.
1: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Mònica Usar, molt bon dia.
2: Hola, patrocini.
3: Hola.
0: A veure, onada de calor. Avui arribem al punt àlgid, és allò que els meteorologs sí. Dieu que avui les temperatures toquen sostre.
3: Exactament, sí, perquè tindrem temperatures que pujaran més que ahir i pràcticament tot, tenim tot el país en alerta per aquesta onada de calor amb el perill més alt en punts de l'interior, sobretot comarques de Ponent, sectors de la costa central, temperatures molt elevades que avui poden arribar als 41-42 graus en punts de Ponent i l'interior de l'Ebre, entre els 37 i els 40, però no, a bona part de les comarques interiors i una mica per sota a la línia de la costa. Per tant, molta calor a tot arreu. A més, ja portem uns dies de calor intensa, la més intensa ahir, avui i demà encara es mantindrà, però demà baixa un parell de graus la temperatura, però tot i això venim de tan amunt que continuem tenint alerta per calor a moltes comarques. I a partir de dimecres, a poc aniran baixant els termòmetres i tindrem valors que estaran uns 5 graus per sobre de la mitjana, almenys fins a finals de mes, Fins al mes de juliol
4: calor,
3: no hi ha una baixada més intensa.
4: Calor.
3: I a més tenim l'acumulació aquesta, no? El nostre cos ja al final té molta calor acumulada i no respirem cap dia, ni de nit, perquè hem tingut temperatures altes també durant la nit. I ara mateix ja freguem els 30 graus a Barcelona, hi ha 26 graus a Tarragona, 22 a Lleida i a Girona, 26 a Constantí i 28 a Tàrrega, i avui pinta, doncs, dia molt calor.
0: Doncs hem inaugurat oficialment l'estiu, va ser ahir a 2:15 del matí, molta gent que gaudeix de pont aquest cap de aquesta setmana, no? Una setmana així curiosa amb
3: super
0: la revella pel mig,
3: eh?
0: I interessa, sens dubte, que faci bon temps per la gent que té plans.
4: Escolta'm una cosa, Mònica, perdona que t'interrompi, que et molesti. Tu que surts amb la Danae Boronat a l'altaveu i sempre expliques anècdotes i curiositats meteorològiques, quina és la temperatura adequada per dutxar-nos en aquests dies de tantíssima calor, companya?
3: La temperatura de l'aigua. Ostres, ara em pilles, eh?
5: És que no tens per què respondre.
6: Tepladica, si és fresca, luego sale y tiene más calor.
3: Sí que és veritat. Sí.
4: Tepladilla. És que és un misteri. Hi ha gent que diu que la foto la freda, però l'altra calenta.
3: Fes el que vulguis.
4: Un 50-50.
3: Sí. Que et vingui de gust.
6: Sí, això molt bona pregunta, per cert.
0: Ja, tu mateix ja notaràs, no?
6: Sí. Ara, ¿cuándo se puede lavar el coche? Porque ahora con el polvo ese que venía de los negros de l'Àfrica...
5: No, de los negros, no.
6: Están soplando allà abajo.
3: Tenim pols en suspensió i el que caigui serà pan.
5: Però Mònica, correix.
6: A mi me lo
5: que...
6: lava la Mercedes, el cotxe.
0: Escolta'm, gràcies, Mònica. Donar les gràcies a la gent del Fort Mistral. Jo encara no he obert la caixa, no sé si l'heu obert o no.
6: No.
5: Hem d'esperar que hi hagi una publi llarga perquè volem gaudir-la amb temps. Ara informarem.
0: M'han dit que hem de donar gràcies a la gent de Fort Mistral. Que entenc que és Coca, no?
5: Coca
0: de
5: Sant
0: Joan, que demà farem el debat.
5: Sí.
0: Demà farem el gran debate.
6: Ostres.
0: Què, la fruita confitada, Mònica?
3: No, malament.
0: Tu no pots.
5: Molt bé, Mònica.
0: Coca de pinyons, coca de llardons... Coca,
3: sí, de coca... xocolata, també.
5: Sí, un donut,
3: sempre.
5: No?
0: I quan tornem de la publicitat, tindrem un altre debat, que és... No.
6: Se'ns ha oblidat.
0: No, jo el sé. No, aquesta setmana tenim una festa intersemanal.
5: Sí, sí.
0: Llavors, estem a favor de les festes intersemanals, sí o no? Primera pregunta al debat, tampoc ho podem triar. Però si un dia s'acaba oficialitzant la setmana laborable de 4 dies, on posem el festiu?
5: Aquesta és
0: la bona pregunta.
3: Aquest és el debat.
0: La fotem entre setmana? Així tens dos dijous i dos divendres?
3: No. Val?
0: La posem en divendres o... En dilluns.
5: En dilluns.
2: Mucho ánimo, que falta un mes y está siendo jodido.
5: Estan les xarxes bullint, Ernest, ja. Trending topic, no teniu actualitat.
0: No, el que farem és fer crida als oients. Si finalment arriba la setmana de 4 dies laborables, on posem el festiu?
7: 608-71-7141.
0: 608-71-7141. I el per què? Justifica'ns-ho. No diguis el divendres i et quedes tan ample.
5: Exacte.
0: Divendres, per què? Dilluns, per què? Dimecres, per què?
5: I dijous.
0: Ara tornem.
8: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
9: REC 105 Barcelona. BQN pregunta. D'una universitat... Què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
7: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
10: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
15: Escupi.
14: Avui en fem servir moltes més.
15: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
14: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
16: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
17: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
16: Coldplay, al Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.

Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.

0: tros de Remember de la italiana Corona, So Dance, al Matina Codina, per anar despertant en aquest dilluns 22 de juny amb un clàssic de Corona, The Rhythm of the Night.
1: Sí, senyor, escolta, perdona, no sé si us he fixat en aquesta cançó, que té una cosa que és molt graciosa, que diu, que sembla que digui, estàs son Reebok o son Nike.
2: Hola, que bo!
3: Nike?
0: Sí, sí. Hòstia, no ho sabíem.
4: Sí, no diu Nike.
2: Ara m'ha sortit amor.
0: Sabeu on es va mullar la samarreta de la Julieta?
3: On?
0: Al llac de Can Dragó.
2: Hola!
0: Sí, sí. Aquest divendres, dia 26 de juny, Enric Font se'n va a fer el Ja Tardes, el programa de les tardes de RAC 105, el més refrescant de la temporada al llac de Can Dragó, la piscina més gran de Barcelona.
2: Que guai.
0: Amb la millor música, peticions musicals, bon rotllo, molt riure, regals, molta aigua, molta energia, la de RAC 105. I si voleu anar al llac de Can Dragó per gaudir d'aquest programa estiuenc i fer unes capbussadetes, escolteu el Ja Tardes per saber quin és el codi secret per gaudir de l'entrada gratuïta. Escolteu l'Enric Font. Aquest divendres 26 celebreu l'estiu amb el Ja Tardes, l'Enric Font i Eurofitness des del llac de Can Dragó. No us ho perdeu! Setmana especial i molt estiuenca.
3: Molt.
0: Amb tot plegat, eh?
3: Molt.
0: Ja sabeu que demà és una espècie de divendres perquè celebrarem la revetlla. Per tant, dimecres festa, serà estrany, no?
3: Oh,
0: i dijous,
3: molt.
0: Tornarà a ser dijous. Perquè avui tècnicament és dijous.
2: Clar. Llavors,
0: estem gaudint d'una setmana de 4 dies, que ja fa temps, no? Que hi ha un run-run, no? Un rumoreig de que un dia potser s'instal·la d'una forma definitiva això de treballar 4 dies a la setmana. Entenc que us agradaria, per tant, el debat aquest no el tindrem de si ens agradaria o no.
2: Correcte.
0: Ens agradaria a tots tenir un cap de setmana de 3 dies.
3: Sí.
0: El tema és el festiu o no el posem?
5: Fiesta, que fantàstica, fantàstica esta fiesta.
0: On posem la fiesta? Marc Puga, tu la posaries? Entre setmana, el dilluns, el divendres, el dijous, el dimarts?
3: El dijous per fer pont amb divendres, per suposat.
0: Sí, però no pots
3: fer... Divendres...
0: Però que no pots fer pont cada setmana.
4: Quants dies vols de vacances?
3: Els dilluns. Perquè el divendres és un dia curiós. El divendres que et donguin una festa.
0: Mira.
3: Un divendres ja fa festa. Sempre és un dilluns, que a mi m'agraden els dilluns, però per allargar un cap de setmana entra molt millor començar un dimarts i dir, va... Dimarts, dimecres, dijous, ja està acabant la setmana.
0: A mi entre setmana no m'agrada perquè és arrencar dues vegades.
2: Ja. Sí, però no et sembla que és més lògic el ritme de dos dies, paro, dos dies, dos dies. Dos dies, paro, dos dies, dos dies. Dos dies, paro, dos dies, dos dies.
6: Sí. Ojo amb això, aquesta teoria no és esbojarrada. Estic una mica amb el Sergi, perquè culturalment tu ja tens el cap de setmana ja l'has interioritzat.
2: Sí.
6: Llavors, si a sobre et regalen un dia de cop i volta entre setmana...
2: Clar.
6: Està
0: no,
6: molt bé.
0: No, perquè no, no,
3: aviat,
0: perquè a mi com...
3: No,
2: no és
0: perquè,
2: que et dic més.
0: No, ja sabeu que jo sóc un estimulador del treball i això, o sigui, és anar arrencant i anar parant i et dic jo
2: tu
0: que
2: és
0: contradictori.
3: No té cap sentit.
2: L'Ernest faria campanya perquè segueixi sent no. 5 dies i 2 dies.
0: Jo estic molt amb la Mar Pua, que el divendres ja és un semifestiu.
3: Sí,
0: perquè tant,
3: no
0: llavors,
3: compta.
0: Si eliminem el dilluns, tècnicament són 3 dies.
2: Però és igual, això, si ho poses el divendres, el dijous passarà a ser el dia tonto.
0: Clar.
2: Però jo el que dic és que si tu poses el festiu el dimecres, tu el dimecres pots aprofitar per fer totes les coses que fan mandra. Neteges la casa,
0: no
2: fas la compra,
0: i no ho pots fer dilluns?
2: I així, el cap de setmana...
0: És un argument que per mi no té substància.
2: Però bueno, és que és un debat.
3: Que no té substància, Sergi.
0: No té substància.
2: Si vols que opinem tots el mateix, acabem en 30 segons el debat.
0: No, però dic que, és que això no té lògica perquè entenc que aquestes tasques que dius tu, logístiques i tal, també les pots fer un dilluns, festiu,
2: però no és el mateix, no és el mateix, perquè sacrifiques un dia que tampoc te'n pots anar por ahí.
4: Com va
2: aquest
4: ser
2: dimecres,
4: tu,
2: tonto.
4: Com va ser tu la tarea de l'hogar o tindrà que ser tu mujer?
2: Això és un altre debat.
4: La tu nòvia.
3: Però bueno, aquesta és la putada, que si és un dimecres, tu no pots marxar. Ara mateix és Sant Joan.
2: Sí.
3: I molta gent marxem per Sant Joan.
2: Però ja no
3: tot tota la vida.
2: Pot marxar sempre.
3: I, bueno, o no marxes, és igual, però tens... 3 dies...
2: No tinc casa d'estartit, jo.
6: Sergi, jo dono el meu recolzament.
2: Gràcies.
6: El dimecres està bé, també.
0: Ningú està posant el festiu en divendres, eh?
4: No cal. Però penseu que nosaltres, per exemple, fent aquest horari, normalment passa que el dissabte el teu cervell és malparit i segueix despertant d'hora.
2: Això és veritat.
4: Si fas un festiu el dimecres, ens seguirem despertant d'hora.
2: És igual.
3: Clar, és
4: i el dijous, que és el
3: igual.
4: Dia que ja podries dormir, has de venir a treballar.
0: A més, perdoneu, a mi les ressaques em duren 3 dies. Llavors jo...
3: Clar,
0: si fotem la festa el divendres, o el dilluns, igual, tinc 3 dies per recuperar.
2: No, perquè veuries el diumenge. Perquè estem a l'estiu, i xiringuito, i que si el DJ, que si...
0: A veure què diu l'audiència, 608-7171. Hola, bon dia, és que no vull comentar res. Iam, hola, bon dia.
7: Bon dia. Doncs per mi festius dilluns sempre, perquè els dilluns són fastigosos.
0: Vale,
2: ara,
7: bon dilluns a tothom.
0: Bon dia.
2: Però passaria...
8: Bon dia, matiners. Dilluns festa, i tant. Ja ho diu la dita. Qui comença en dimarts, li passa la setmana en un plis-plas. Petonets,
3: quina monada.
1: No rima.
2: És un personatge del Super 3, ens ha escrit un missatge.
1: És rima assonant d'una vocal, només.
3: Ai, perquè era, és una gràcia.
1: Plis-plas i dimarts no té res a veure.
2: El que passaria és que el dimarts passaria a ser el pitjor dia de la setmana, que és el que li passa el dilluns.
4: Clar, ja ho és, clar.
2: Sí. Escrit... Pitjor que el dilluns.
1: Sí,
4: jo estic bastant més gent, ens ha escrit el Jorge, diu dilluns, que si disfrutamos más el domingo y la semana se hace mucho más corta, viernes no, ya que el jueves llega reventado y no es lo mismo.
1: Está Jorge de Alessandro, no.
4: No, crec que no. Su madre es argelina, yo sé. Vale, va, prou. Paco, prou. També ens han escrit, ens diuen dimarts, que així el dilluns fem pont, i hi havia algú que era...
9: Sí, pont, tot l'any pont.
4: I algú ens ha dit a favor del dimecres, també. Vull dir que tenia
3: pont. Mira, no estàs sol.
2: Bé. No, si estic amb l'Alan.
9: El que està clar és que el cap de setmana dos dies és curt. A mi em falta un tercer dia sempre.
2: És veritat. Però això, llavors, Pere, t'ho remato. Festiu el dimecres i festiu el dilluns.
4: Ostres, no, teletreballa el divendres.
2: Oh!
4: I llavors venim a treballar dimarts i dijous.
2: És el que fan a Catalunya Ràdio.
3: Us agobiaríeu.
1: Ara.
9: Alguna reacció més?
4: Sí, la Jessica ens ha dit, estic amb tu, Sergi, és millor fer feina a casa a meitat de setmana i no un dilluns.
2: Gràcies, Jessica.
4: Perquè una mujer, o sigui, ja pensa limpiar.
2: Santiago, prou, tio, prou, per
4: Jessica,
2: favor.
4: Però
2: perquè, a veure, un moment, ho puc dir molt ràpid,
9: no,
2: això?
9: Sí, però acabem ja, que aquest davant no va enlloc.
2: És que no interessa.
9: Crec que el de demà, de fruita confitada a la coca, sí o no, crec que donarà una mica més.
2: Si ens hem cansat amb aquest, en dos minuts, imagina't el de demà.
6: Però aquesta noia argumenta molt bé el que deia el Sergi i el que dic jo. És a dir, l'Ernest diu, el cap de setmana se't fa curt. Val, se't fa curt perquè has de fer coses a part d'oci de casa teva. Llavors, totes aquestes que has de fer per obligació, les fas el dimecres, que és un dia gratis que t'ha regalat la vida.
2: Tu no et passes el dissabte fent tàpers, Ernest, per tota la setmana?
6: Ho fas el dimecres?
9: Em guio per l'emoció. Jo sé, aquesta setmana, a mitja setmana, parar no em serveix de res.
3: No té cap sentit. Jo vindria aquí.
9: Preferiria mil vegades més que fos divendres, que tinc tres dies. Ara, arrencar i parar. O sigui, demà m'il·lusiono i demà, el dia de Sant Joan és un diumenge.
3: A més, per Sant Joan, que estaven tirant tot el dia
9: petardos. És un puto diumenge, he de tornar a treballar el diumenge. Ja, bueno, aneu tots a caca.
1: Veniu a treballar vosaltres. A mi sí que em fa molt.
3: És que l'Ernest i jo vindrem a fer un podcast especial.
2: Ostres, no me'l penso perdre.
9: Calleu.
10: Hola, bon dia. Jo estic amb el Sergi. A veure, si fem dissabte, diumenge i dilluns, allarguem el cap de setmana i el dimarts ens farà molta mandra, serà com el dilluns. Si fem el dimecres entremig, el dimecres l'aprofitem per això, per netejar la casa i fer les coses, i després quan arriba dissabte i diumenge ja no t'has de preocupar de netejar la casa, perquè ho has fet dimecre i pots gaudir
9: del cap de setmana. Si és el mateix, ho pots netejar divendres, la casa.
10: Jo estic amb el Sergi. Bon dia, gràcies.
1: No t'ha de veure, no t'enfadis.
2: Són dos divendres que et regalaria la setmana.
9: Prou, fins aquí el debat. 10 i 2, gràcies. Vinga,
11: esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs, perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
13: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Infórmate'n a cupra.com. Ocasión
14: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
15: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata...

0: ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
1: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo. Ocasión
2: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
3: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
4: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
5: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
6: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
8: Matina Club!
9: Cada dia de 6 a 11 a RAC 106.

0: autèntica sensació electrònica per aquest estiu a les pistes de ball, una d'aquelles que et capgira l'estat d'ànim si estàs una mica desidiós o trist perquè és dilluns. BB Rexha amb Faithless i la nova versió de l'Insomnia. Per cert, que Faithless seran al Cruïlla, del 8 al 11 de juliol, al Parc del Fòrum, entrades i abonaments a cruillabarcelona.com. 10 i 8 d'aquest 22 de juny, que tu l'estàs vivint amb cert optimisme, estàs contenta, no?
1: Sí, jo
0: estàs
1: sí.
0: Estàs de ressaca emocional després de celebrar...
1: Estic de ressaca emocional i de dilluns. A més, dilluns sí. M'agrada, ja ho saps. Aleshores, ara he vingut i li he dit a l'Ernest Ferrantera, com estàs?
0: L'Ernest Ferrer.
1: A l'Ernest Ferrer. I m'ha dit de dilluns. I dic, bueno, tu pots estar de dilluns o pots estar de dilluns, saps? Però,
0: a més, avui aquí hi ha una celebració que ara s'extén del cap de setmana, que són els 27 anys de la Mar Puga, que ha portat croissantets, ha portat dònuts, ha portat entrepans saladets...
1: A més,
0: la gent del Forn Mistral ens ha enviat que unes coques,
1: sí,
0: no?
1: Sí, unes coques amb fruita confitada d'aquestes de Sant Joan.
0: Sí.
1: Hem penjat un Instastory. Si voleu veure la pinta que té, entreu

0: RAC105 ara mateix a l'Instagram i veureu què ens han enviat del Fort Mistral.
1: Des de, d'aquí un petó a la gent del Fort Mistral, que són com una,
0: són
1: un francotirador rus que no fallen mai.
0: Mai fallen.
1: Cada any ens envien la coca de la Revella de Sant Joan.
0: Que monos.
1: 10 i 9, un 22 de juny, marcat per les següents efemèrides i commemoracions.
0: No sé si avui t'has podido levantar, Ernest, però el 1981, un 22 de juny, es publicava el primer gran èxit de Mecano, que era aquest, Hoy no me puedo levantar, i realment ha fet història, han fet musicals, i tothom se la sap, tothom la canta, i a tothom li agrada aquesta cançó.
1: Quina és la teva cançó preferida de Mecano?
0: De Mecano? Ostres, en té moltes, eh? Però potser et diria aquesta de Me colé en una fiesta, m'agrada molt.

0: dic, hem començat l'hora forts amb Mecano i aquesta efemèride que diu la Mar.
1: El 1986, el futbolista Diego Armando Maradona marca el gol conegut popularment com la mà de Déu en l'històric partit del Mundial de Mèxic entre l'Argentina i Anglaterra.
0: Molt murri Maradona, que ja sabeu que és un futbolista que ja descansa en pau, llegendari i antològic. Però hace tanta
1: calor. Epa, ha començat l'estiu i dins d'aquesta calor que estem passant hem de dir que va ser un 22 de juny del 1939 quan es va registrar la temperatura més alta de la història a Islàndia. Era un 30,5 graus.
0: Segurament hi tornaran a arribar aviat si és que no ho han fet. I si estem en plena onada de calor vol dir que Barcelona és tropical.
1: Ja ho diu la Su, ja ho diu la Su. I per celebrar-ho hem de dir que avui és el Dia Internacional dels Boscos Tropicals.
0: A part de tu, quins famosos bufen les espelmes avui?
1: Doncs tu ho has dit ahir, no avui, ahir, 21 de juny, no només jo bufava espelmes, sinó que alhora ho feia un dels meus amors, que ell és Pedro Alonso. Epa! El meravellós actor que fa de Berlín ahir va fer 55 anys. També una de les persones que ens treu grans hits a l'estiu, sobretot ella és la Letizia Sabater. Te dejo yo, me ha roto el corazón,
0: ya no me pidas perdón. Enganxadíssima aquesta cançó. A mi m'ha sorprès molt l'edat de Letizia Sabater.
1: Ens ha sorprès a molts, és que la Letizia Sabater ahir va fer 60 anys.
0: Una dona amb una claríssima síndrome de Peter Pan.
1: Ja estem escoltant El calor de l'amor en un bar de Jaime Urrutia, que ahir en va fer 68, i també els va fer l'entrenador de futbol Luis de la Fuente, que en va fer 65. Vinga, i anem al 22 de juny, que és avui dilluns, que fa anys el Quim Masferrer, també l'Álvaro Urquijo, que estem escoltant Por el Boulevard de los Sueños Rotos, i un altre cantant que ens encanta, que és la Leire Martínez. Nunca fui tuya, buscate a alguien que me sustituya. Avui la Leire bufa 47 espelmes, des d'aquí felicitats.
0: Jo sóc Tim Leire total, un petonet a la Leire, també el Quim Masferrer, que és molt bona gent!
1: Molt! Felicitats, Quim!
0: I avui també és l'aniversari de la Cyndi Lauper. Quants en fa la Cyndi?
1: La Cyndi avui en fa 73, així que dia de passar-nos-ho bé, noies, i també bufant les espelmes d'una de les meves ídoles cinematogràfiques. L'adoro, és fantàstica, sap envellir bé i és una gran actriu. Ella és la Meryl Streep i avui en fa 77. Mamma mia!
0: Quina és la teva pel·li preferida, de la Meryl Streep?
1: Home, Mamma Mia, sens dubte, perquè jo sóc la dona Sheridan de la meva vida. Jo sóc xica Mamma Mia total.
0: Però si surt també El Diablo Viste de Prada.
1: El Diablo m'encanta, m'encanta El Diablo, però no et diria que és la preferida.
0: Bons aniversaris avui. Alguna cosa més,
1: doncs,
0: Puga?
1: Sí, que parlant del Diablo, et parlaré d'una noticieta de l'Anne Hathaway, que és l'altra protagonista de la pel·lícula, i és que ha anunciat aquest cap de setmana que està embarassada del seu tercer fill.
0: Carai,
1: del seu tercer fill amb el seu marit, Adam Schulman, i la notícia arriba després de mesos que ha estat amb la premiere i la promoció internacional del Diablo Viste de Prada 2 i ho ha portat en secret fins ara, que ha penjat un vídeo a Instagram que se li veu la panxa i no ha deixat indiferent a ningú perquè ningú sabia, ningú s'ho esperava.
0: Doncs se li gira feina fent biberons i canviant bolquers a la Anne Hathaway, dormir poc, però vaja, aquestes estrelles de Hollywood ho tenen bastant més fàcil que la gent que toquem de peus a terra en la vida més mundana. Un quart de nou, un quart d'onze del matí, gairebé el matí, a Codina. Gràcies, Marc.

0: Matina Codina, l'únic programa que...
1: Bon dia, matiners i matineres, ja tornem a ser aquí.
0: Fins que surts de la dutxa.
2: Família, gas amunt, Mac!
0: Amb Ernest Codina.

0: Aquests van ser parella, eh? Shawn Mendes i Camila Cabello, i de la seva relació artística doncs en va sortir un amor que ja es va acabar, i recuperem aquesta cançó caribenya al matí de Cullera. Estem trucant, estem fent una trucada despertador, si vols encarga la teva desperta@rec105.cat. Desperta@rec105.cat, en aquest dilluns. Pre-revella de Sant Joan. Ai, primer sí. Programa de l'estiu.
1: Nervis.
2: Sí, digue'm.
0: Hola, Chiqui?
2: Sí, soy yo.
0: Vale, jo sóc Ernest Codina, el que més matina, des de la ràdio RAC 105 en directe.
2: Ai, hola, bon dia.
0: Com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Sí, és el teu aniversari o ha sigut?
2: Sí, ahir.
0: Ahir, quants en vas fer, Chiqui?
2: 43.
0: Oh, per molts anys, home.
1: Per molts anys.
0: T'enganxa en un bon moment de la teva vida, aquests 43 anys, o no?
2: Sí, sí, en el millor de la meva vida.
0: Que bé, que guai. Sí. Escolta, veig que avui treballes, no, o què?
2: Sí, sí, estic treballant.
0: No, és que hi ha molta gent que fa pont. Anirem per feina, doncs, la Montserrat. Et vol felicitar. Qui és la Montserrat?
2: La meva parella.
0: Molt bé. Fa mig any, no, que esteu juntes?
2: Sí.
0: Tu has pensat? Pot ser que t'ho hagis pensat? Sí. Estaves fent càlculs mentals de quan fa o no?
2: El què, què?
0: No dic que... Dic que em confirmes que fa 6 mesos que vau començar una relació amb la Montserrat?
2: Sí.
0: Molt bé. I com ha anat la celebració? Que m'han dit que s'ho ha preparat bastant, no? Que ja t'ha fet alguna sorpresa. No sé com ha anat el cap de setmana.
2: Sí, sí, va, una passada, mare meva.
0: Explica-m'ho, va, una mica.
2: Ha sigut una passada.
0: Que som de faners. Que...
1: Va, explica, explica.
2: Vam anar a sopar, allà a dinar amb les meves amigues, després a un karaoke, i bueno, després una nit de passió.
0: Ah, així m'agrada, això és molt important, eh? Sí, sí, això et fa sentir viu. Escolta, dius que vas anar al karaoke, quina cançó vas cantar al karaoke, Chiqui?
2: Ui, bueno, la primera, ella i jo, la de Así Fue, de la Pantoja, que és la nostra cançó.
1: Oh, m'encanta, a veure, canta-la una mica.
2: Ui.
1: Dedica-li.
2: Ui, arpa. En sèrio? Quina vergonya.
1: Va.
0: Endavant. Chiqui.
2: Pero es que no está en mis manos.
1: Olé.
2: Pero es que no está en mis manos. Enamorado. Bueno, más o menos, no sé.
1: ¡Olé!
0: Molt bé, molt
1: bravo,
0: bé.
1: Bravo, Chiqui, bravo. Maravilla.
0: Et diré una cosa, eh? Vull dir, tranquil·lament pots marxar del karaoke i no omplir un recinte, perquè ho fas molt bé, tens un xou espectacular, eh? Sí, escolta, em diu que ets el millor que li ha passat a la vida, eh? La Montserrat diu que... Sí, que totes dues heu passat experiències extremes en el passat, i que ara doncs és molt bonic viure aquestes experiències tan perfectes, autèntiques i reals com sou vosaltres mateixes, així que visca l'amor, que t'estima molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt. Entesos?
2: Olé, jo també l'estimo molt.
0: Molt bé, Chiqui, bona setmana, bona revetlla.
2: Merci, gràcies.
0: Adéu-siau i bon estiu. I recordeu que serem aquí fins al 24 de juliol, encara una mica més d'un mes, si voleu encarregar trucades, i llavors tornarem el 31 d'agost.
1: Ah, això mateix.
0: Heu dit perquè feu càlculs vosaltres de si us va bé o no, que felicitem a algú que estimeu, que sempre una sorpresa al matí a Codina, ja us dic jo que és un molt bon regal. 6 minuts i 2 quarts d'11.

0: l'activitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.
1: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Brownie, The North Face o Tous. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Si hi ha una veu que representa l'esperit del rock de carretera a Espanya, aquesta pertany a M-Clan.
3: Carlos Tarque i Ricardo Ruiz Pérez arriben al Bars Festival per celebrar 30 anys d'un llegat imbatible.
2: Himnes com Carolina o Quédate a dormir convertiran la plaça Major en el temple del rock de l'estiu.
3: El 3 de juliol tens una cita amb el rock al poble espanyol.
2: Entrades a la venda bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
4: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
5: No, m'ha entrat això.
4: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
9: Aquest estiu la gran pregunta és...
10: híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
13: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
12: I allò del sorteig?
13: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a lineadirecta.com.
14: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
15: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
16: My name is Alex Warren.
17: A RAC 105. Estàs escoltant. Sí.

0: de la nostra programació que uneix dos talents infinits, com són el de Roser, de les Blackpink, ara no em sortia el nom, i Bruno Mars, en solitari, amb aquesta cançó fantàstica que es diu Apaté, Apaté. Per cert, ja sabeu que avui és el primer dia sense escoles oficials, sí que és veritat que hi ha casals d'estiu, colònies i aquestes coses. Vacaciones de verano. I hem trobat una informació molt curiosa, que és que no tots els països fan com aquí. Diguem-ne que hi ha altres indrets d'Europa i del món, evidentment, doncs que no tots els nens fan les vacances els mateixos mesos.
1: Això mateix. Hem llegit que Alemanya... Atenció, perquè a mi m'interessa molt, això que passa. És un lloc bastant curiós perquè no tot el país fa vacances alhora. Ho fan de manera escalonada.
0: Com els adults a la feina, diguem, no?
1: Exacte, esglaonat. I anem a escoltar, perquè ens ho explica una influencer, una experta, i ara comentem, perquè veureu que us interessarà com les fan.
2: ¿Sabías que las vacaciones en Alemania en los colegios no se dan a la misma vez? Porque si no, en Alemania esto sería un caos. Y pues ahora mismo, en mi estado, Norte Rhein-Westfalia, las vacaciones, el último día de colegio es el 17 de julio, que es viernes, y volvemos el día 3 de septiembre, aunque los profesores vuelven el 1. Y en cada estado, pues las vacaciones varían, al igual que dentro de cada estado, no todas las quitas, educación infantil, no todas las escuelas infantiles tienen las vacaciones a la vez, porque existen quitas de emergencia para aquellas familias que necesiten dejar a sus hijos porque los dos trabajen o porque haya alguna historia.
0: Pot semblar un galimaties, però vaja, jo trobo que
1: fins és una meravella.
0: Van més avançats allà, no? I pel que veig tenen menys vacances, perquè clar, hi ha nens que diu que comencen el 17 de juliol i tornen el 3 de setembre.
1: Clar, el que fan aquests estats és tenir diferents calendaris per evitar embussos, fet que els preus dels hotels no es disparin tant, i aquesta aglomeració que ens passa aquí a nosaltres el mes d'agost, per exemple. I a més, durant el curs direu, tenen menys dies. No. Clar. Durant la tardor, el Nadal, la primavera, van fent pauses més curtetes que nosaltres, però van recuperant els dies aquí, saps? No ho
0: per
1: trobo
0: tant, menys
1: malament.
0: Vacances a l'estiu, no? I després potser fan tots els ponts. Bueno, aquí tinc la sensació que també fan tots els ponts i fan totes les vacances de Nadal i la Setmana Santa.
1: 100%.
0: Però bueno, i sigui com sigui, també, quan fan les vacances venen aquí, eh? Jo tot el dia veig alemanys aquí, a Mallorca, tot arreu. Hi ha algun altre país que t'hagi cridat l'atenció com s'organitzen, per exemple, amb les vacances escolars?
1: M'ha cridat molt l'atenció i no ho trobo tampoc malament, el que fan al Regne Unit, que és conegut com el famós half term, que vol dir que cada 6 o 7 setmanes de classe tenen aproximadament una setmana de descans. O sigui, és com mes i mig de classes, setmana de descans. Mes i mig, una setmana. Saps? Aleshores van descansant en aquests. Però
0: i a l'estiu fan també un mes i mig o dos? O no?
1: És un sistema molt valorat per les vacances. Sí, a l'estiu fan les vacances normals. Bé. Després a França, per exemple, les vacances d'estiu són més curtes que a Espanya, però els alumnes també tenen com descansos cada poques setmanes. O sigui, és una mica el mateix sistema, però l'estiu és més curt. I després he llegit que al Japó els alumnes tenen vacances d'estiu, però també períodes bastant llargs, tant a l'hivern com a la primavera, perquè al Japó com que valoren molt el descans dels ciutadans, aleshores fan unes vacances llargues, diguéssim, les tres estacions.
0: Aquí també es fa la Setmana Blanca aquella per anar a esquiar, no?
1: Sí, exacte.
0: No sé si a la primavera hi ha la Setmana Santa. Vale, després aquí entre pitos i flautes, amb els ponts de la Castanyada, Tots Sants, aquestes coses, doncs també...
1: Sí, aquí anem fent aturadetes.
0: Sí, potser ens faltaria que això aterrés en l'àmbit laboral, no?
1: Absolutament.
0: Cada 6 o 7 setmanes, exacte, una setmana de descans, jo te la compro.
1: Aquí estem parlant d'escoles,
0: perquè
1: però...
0: estaríem tots de més bon humor, no?
1: Segurament.
0: Tot i que ens hi acostumaríem rapidíssim, perquè els humans som animals d'acostumar-nos ràpid a les coses i tampoc canviaria tant. Molt bé, doncs molt curiós.
1: Molt curiós.
0: Avui, que és el primer dia sense escoles, hem repassat com s'ho munten altres països. Gràcies, Marc Puga.
1: A tu!
0: 10:37.

Les vibres estiuenques amb Avicii, en Pau Descansi, Hey Brother, una cançó carregada de mística i espiritualitat. Bon dia, germans. 3:15 del matí, ha començat l'estiu, ja fa dies que estem de festivals, i RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya us voleu acostar els vostres artistes preferits en un entorn únic. I 100% estiuenc, ja tenim aquí un any més el Clotilde Fest, que és el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona i l'endemà de Sant Joan, el dia 25 de juny a les 8 del vespre. Farem un vespreig fantàstic, RAC 105. Et convidem als jardins del Palau Robert per viure els concerts a la fresca amb Max Navarro. I també la Naina. Música en català per celebrar l'estiu amb una cerveseta, un vespreig collonut, tu. Si vols venir, aconsegueix les invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat i t'esperem aquest dijous a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2026 amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: Ja que has de matinar, fes-ho bé. Matina Codina, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140, amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
8: Escupi.
7: Avui en fem servir moltes més.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
7: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
10: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
11: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
12: La teva música.
1: Rec 55.
0: Matina Codina, el programa de ràdio més escoltat a la Ronda Litoral. De 6 a 11, a RAC 105, presenta El Senglar d'Osona, Ernest Codina.

0: aquí tenim la gran Dua Lipa, que s'ha casat, ja ho sabeu, amb el Callum Turner, i aquest cap de setmana ha publicat fotografies i està guapíssima, eh? Com no podia ser d'una altra manera, una dona de bandera. Aquí la tenim amb la banda sonora de la pel·lícula Barbie, Dance the Night. Per cert, parlat de pel·lícules, Marc Puga, fa una estona has donat xifres de l'estrena estratosfèrica que ha suposat Toy Story 5 a nivell mundial.
1: 312 milions de dòlars ha recaptat aquest primer cap de setmana. Ha fet història la pel·lícula de Toy Story. És la segona d'animació en fer més taquilla després d'Inside Out 2.
0: Una saga espectacular que ens té a tots enganxats, i de fet hi ha una notícia d'última hora al respecte de la saga Toy Story.
1: Tant és l'èxit que el director de la pel·lícula, l'Andrew Stanton, ja contempla la possibilitat de fer un Toy Story 6 que serveixi per tancar l'arc narratiu de la Bonnie, que és la nena protagonista de la pel·lícula. Seria una trilogia, com vam fer amb l'Andy, que l'Andy és el nen de la primera. Doncs ho farien amb la Bonnie, per tant, ja s'està estudiant la idea, que segurament us ho avancem des d'aquí, no?
0: Sí.
1: La faran, perquè amb els diners i els espectadors que està tenint, doncs, està funcionant.
0: Jo sempre soc molt partidari de saber acabar les coses quan estan a dalt, saps? I que, perquè si no, pots estirar massa el xiclet i que t'acabi fent bola i
1: però pensa que
0: deixis l'espectador i els fans amb un mal regust de boca, eh?
1: Pensa que Toy Story és des de, ho hem dit aquest matí, fa 31 anys d'aquesta primera entrega de Toy Story, aleshores, vulguis o no, és com que passa de generacions i s'actualitza, com en aquest cas amb la tecnologia, per tant, és com...
0: Tampoc han dit la data, no?, de la sisena entrega.
1: No, han dit que es contempla la possibilitat.
0: Molt bé, perfecte. Toni Clapés, bon dia.
1: Hola, Toni, que guapo, per favor, es nota que és dilluns.
2: Gràcies.
0: Bé, de seguida Toni Clapés farà les seves valoracions, la crítica al programa, arran de tot allò que ha anat escoltant. Per cert, Miqui Núñez ja té cançó per aquest estiu.
1: Ah, sí?
0: Es diu Un altre cop. Això és un tema d'aquests energètics i frescos i vitals. Una cançó espectacular del de Terrassa, que ens acosta a les 11 del matí. Es diu Un altre cop, Miqui Núñez.

0: Caixa 105. I en directe, això és Matina Codina.
1: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
2: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Infórmate a cupra.com. Ocasión
3: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
4: Els tres acords més famosos de la història del rock arriben al Bars Festival.
5: ZZ Top, la banda que va canviar les regles del blues rock, posarà el poble espanyol cap per avall amb la seva gira The Big One.
4: Ulleres de sol, barbes infinites i l'aura més inimitable de Texas.
5: El 19 de juliol, vine a formar part d'un dels directes més elèctrics de la ciutat.
6: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Rosé, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
9: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
10: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
11: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Matina Codina, a RAC 105.
3: Vinga, últim sospir de l'edició d'avui, la número 1079 del Matina Codina, de la qual en volem saber l'opinió del Toni Clapés, que sabeu que és un mestre de la ràdio, amb dos premis Ondas.
12: Vinga, arrenquem.
13: Hola,
12: avui.
13: Toni.
12: Hola, Sergi. Deixem que feliciti a la Mar Puga.
3: Bravo.
12: Pel seu aniversari.
3: Bravo.
12: Pel seu aniversari.
14: La teva felicitació era la que més esperava.
12: Col·laboradora magna d'aquest programa, amiga dels seus amics, amant dels seus amics.
3: Joder.
14: Tens raó, ho va veure amb el pastís.
3: Que rico.
14: Que sí, Toni.
12: Ara. Ara.
14: Mira quin pastís em van fer.
12: Bé, se li va fer dos pastissos.
3: I també cabien en un.
12: I en lloc d'haver-hi espelmes...
3: Això pels 27. El dia que em foti 30, bueno, riu-te tu de l'aniversari del rei d'Espanya.
12: I les espelmes eren bueno, una sèrie d'escuradents llargs amb fotos d'homes. Sí.
3: Que a ella li agrada.
12: Que cada home era, bueno, doncs, una persones història. Amb les que havia tingut algun tipus d'afer.
14: No, no tot. Els alguna història.
12: Bueno, plens d'aquestes fotografies.
15: Hi havia algun home d'aquest estudi?
12: Hòstia!
14: Sí.
3: El diablo!
12: Que potser hauries de fer un reel explicant el que t'ha passat en aquest aniversari. Jo crec que es podria fer viral.
14: Ah, l'aniversari?
12: Sí, no, el reel d'aquest pastís que et van fer amb tots els crashes de la teva vida.
15: Etiqueta els que estan casats, sobretot, que els farà il·lusió.
14: Tu, que aquest pastís l'hem publicat pixelat, no es pot publicar aquest pastís.
12: No. Bé, en fi, avui a més ha portat també l'esmorzar per tothom, així que per molts anys, Mar...
3: Entenc que és la millor del programa, la Mar.
12: Avui, mira, sí. Tanto és el privilegi de ser la millor del programa, no només per l'aniversari, sinó perquè a mi sí m'interessa el que passi en programes de tele més enllà de TV3. La Mar ens ha fet un resum de tu, que ara més suena...
3: La Mar comunica també que et pot explicar una merda que no serveix per res i te l'escolta.
14: Sí, perquè no us interessa tu, que ara més suena, en realitat.
15: El teu pastís sí que era el tu, que ara més suena, de famosos.
14: Era un quién es quién, no? Baja los calvos.
15: És calvo i tots baixen.
12: Bé, això era el millor. Calleu. El pitjor del programa, en canvi, ha estat el Lluís Canut.
3: Un altre cop.
12: En fi, és una persona que no clarament no connecta...
13: Crec que no ha de continuar membre. La temporada que ve el Matina Codina del nostre Lluís Canut.
15: I tant que ha de continuar.
13: No, bueno, ja, si no et sap greu, ho decidiré jo.
15: Bueno, m'està opinant amb veu alta, Ernest. Ja, a vegades opino.
13: A vegades, diu. No, però és veritat que està en un moment ja molt decrèpit, no, el nostre Lluís Canut.
14: Ai, a mi m'encanta.
12: Perdona, diguem-ne que per al·lusions... A mi m'agrada opinar de les coses que explicaven aquest programa de ràdio i de podcast i de tele.
14: Puc explicar una cosa del Lluís molt ràpida? No, no.
13: Són els 11 i 2, tu mateixa.
14: No, era dir que el Lluís Canut em va felicitar l'aniversari.
15: Ah, sí?
14: Sí, bueno, jo us ho volia ensenyar molt ràpid.
13: Silenci.
14: Sí, allà,
13: tens un àudio.
16: Escolta, Marc, què tal, com estàs? Estic en el cotxe de la camina de, diguem-ne, de lo que seria el Maresme. Que tinguis un bon dia d'aniversari i dona-li molts records al teu germà, que és un tio de bandera, el Víctor. Fos-li una abraçada molt forta de la meva part. Adéu.
14: Quina il·lusió. És a dir, que va ser la felicitació que m'ha fet més il·lusió del dia.
13: Et felicita tu, però dona records a altra gent.
14: Saps que
13: potser el ser tu la protagonista no hauria d'entrar, d'aparèixer a altra gent a l'escena, però és el nostre Lluís Canut. Què ha estat el pitjor del programa?
12: Bé, no, insisteixo, amb aquest personatge que no connecta amb ningú, sempre interromp per donar records de gent de vegades que ni coneixem i, bueno, avui directament ha volgut interactuar amb una nena de 7 anys a la que heu felicitat en antena pel fet de que li agrada el bàsquet. Ha considerat que ja tenien un tema de conversa.
13: Sí, crec que ha sigut jo el que ha propiciat aquest moment.
15: Ah, amigo.
12: I ha estat com a mínim incòmode.
13: Lluís Canut, expert en bàsquet, que havia fet programes i tots a la tele vinculats al bàsquet. Alguna pregunta per l'Ona?
17: Sí, senyora Ona, què tal, com estàs? La meva pregunta és fàcil, ràpida i directa. Tens algun ídol del bàsquet? L'esport príncep, perquè no és el rei?
18: Hola.

0: Home, sempre
1: de bandera.
0: Anima el cotarro. La nota del matí a Codina d'avui és un 5.
2: Ah! Bueno.
3: Prou bé, tu.
4: Quina il·lusió.
1: Molt bé, doncs va. Marxem a esmorzar, gràcies, Toni.
5: A vosaltres.
1: Demà és dimarts, però tècnicament és una mena de divendres, dissabte.
4: Sí,
1: demà
4: és divendres.
3: És veritat. Que guai.
1: És la rolla de Sant Joan i fotrem un programa de bandera amb l'equip de sempre. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
3: A tu, Ernest.
1: A l'Aldillo, moltes gràcies.
3: Fins demà.
1: Marc Puga, merci per molts anys.
4: A tu i gràcies.
1: Xavi Cazorla, moltes gràcies.
3: Adeu.
1: I també a l'Arnau Marco, que és el nostre estudiant en pràctiques, a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol, al Xavi Pardo, a l'Arnau Molet, jo soc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa. Que tingueu un fantàstic dilluns 22 de juny. Demà més i millor.

0: Però què me'n dius d'aquesta? És una cançó agradable, tranquil·la, una cançó, doncs, delicada. És Olivia Dean amb aquesta veu enorme i amb aquesta proposta que es diu Men I Need, que jo crec que ens va perfecte per anar arrencant, mica en mica, a poc, avui dilluns, dia 22 de juny. Sí? Demà és la Revella, ja, eh?
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Ho recordo com si aquí la gent no fos plenament conscient que dimecres és festa, no? Ho sabem tots i l'estem esperant amb moltíssimes ganes, escolta'm. En fi, sigui com sigui, de moment ens queda molt bona música per plantar cara aquest dilluns i ho farem amb grandíssims èxits a artistes internacionals, també artistes d'aquí. Ara és el torn de Taylor.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
5: Perquè puc.
6: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
8: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
9: Estiu.
10: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
11: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
10: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.

Entre tot el que pot semblar, aquesta cançó no es diu Julieta, es diu Papi, posa-la al disc. Perquè resulta que és exactament el que li va dir la filla de Joan Dausà quan va treure aquesta proposta. Al costat de Mama Duixa. Va, continuem avançant, abaixem una mica el ritme, les revolucions, i ho fem ara mateix amb aquesta meravella d'Olivia Rodrigo, que ja té nou disc, però que ara ens centrem en aquesta que ja té un temps, que sona molt bé. Es diu Vampire. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties in diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

és Aitana Ocaña, amb aquesta connexió psíquica, una de les cançons que també té molt èxit a la seva gira, que està donant la volta per tot l'estat. És Aitana Ocaña, amb aquesta connexió psíquica, una de les cançons que també té molt èxit a la seva gira, que està donant la volta per tot l'estat. El valor de ser directe.

0: REC 105 Barcelona. Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
1: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb supermercats.
0: Les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
1: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb supermercats.
0: I al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
1: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb supermercats.
0: Portes amb productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
1: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
0: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
2: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
5: Dice Locarti.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
8: Família de RAC 105.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
18: No, no cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots cinc.
22: Això és RAC 105.
23: Un besinho.
24: A RAC 105.
25: Merci, besito.
26: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català. La vida està cada cop més cara.
27: Els preus no paren de pujar.
28: Un mango, 9 euros.
29: Robatori.
30: Inflació.
31: Necessites estalviar.
32: I a RAC 105
33: et volem regalar una idea.
34: Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
0: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
33: No pots canviar d'emissora.
35: No pots escoltar una altra cosa.
33: RAC 105.
0: La teva música. Això només passa. Ja
36: tardes. Doncs jo, Enric, no sé si ja l'han dit.
37: Ah, i què?
36: És just acabo de sortir de la feina.
37: Ah, molt bé.
36: Una cançó que feia alguna així com...
37: M'encanta.
36: I tal, i seguia. Allò sí que era friki.
37: Ai, sí.
36: Ai, vinga, bona tarda. Ai.
37: Mira, mira, mira. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul.
36: No,
37: Macarons.
36: Chacarrot.
37: Oita.
36: Chacarrot.
37: Oita.
36: Chacarrot.
37: Toma allà.
36: Chacarrot.
37: Toma allà.

Doncs per un costat tenim a la Rosalia i per l'altra The Weeknd. Una ja va passar per Barcelona fa uns mesos i l'altra hi passarà al setembre, concretament l'1 de setembre. Estarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i s'espera un concertàs, eh? En fi, pràcticament 3:15 del migdia i atenció perquè ara ens arriba una informació directament des de Terrassa. Ells es diuen Doctor Prats i aquesta és la cançó oficial del gran départ del Tour de França. I sona d'escàndol, es diu Energia. Energia.

0: Sensi.
1: La teva música.
2: Tanta pressa em viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

És Ivan Herzog, amb aquesta que es diu Des de lluny i que ens presenta després del gran èxit de Et prometo. Ens ho va dir, que faria més música en català i ho està complint. Nosaltres encantats de la vida perquè més sonen d'escàndol. Aquestes baladetes amb aquesta veu enorme que té l'Ivan. En fi, una de les que també sona aquí a la teva música i que dona pas al més nou de Rei. De fet, amb aquesta està enamorant absolutament a tothom. Where is my husband?

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
2: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
3: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. iLearn amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles encaixes en la vida real. iLearn, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
4: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Matina Codina Best Moment.
8: Truquem a una noia de part del seu xicot per demanar-li matrimoni.
9: Hola, bon dia.
8: Hola, hi ha l'Aitana per aquí?
9: No, l'Aitana està treballant.
8: Ah, molt bé, trobo que ha sortit molt bé la trucada aquesta.
9: Wow. Soc la seva parella, clar.
8: Vale.
9: Però l'he de trucar amb ella.
8: Aitana!
10: Bon dia!
8: Hòstia, tu, ha costat això, eh? Mira, soc la...
10: Home.
8: Val, a veure, et truco de part del Roberto. Sou feliços a aquestes alçades de la relació?
10: Molt.
8: T'agradaria fer un pas més en la vostra relació i que us caséssiu?
10: Bueno, els
11: gener
8: ens
10: casem.
11: Ah, sí?
8: Ah, llavors ja us...
12: Sorpresa!
11: What the fuck?
8: Llavors ja us sabíeu, no?
10: Està tot organitzat ja.
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

ritme. És el Nil Moliner amb aquesta grandíssima proposta que es diu Me Acuerdo de Ti. I sí que ens recordem d'ell, sí. De fet, jo recordo molt que quan va començar amb el Civi, fent aquelles versions també que feia per YouTube del Canto del Loco i tot plegat, i mira'l, omplint estadis, que és el que es mereix una estrella com ell. Clar que sí, home. La teva música amb Arnau Mulet. En passen 3 de les 12 del migdia d'aquest 22 de juny i em dóna la sensació que mig Catalunya està fent pont avui, Sí. Dilluns i dimarts seran un dia doncs, que crec que moltíssima gent haurà aprofitat. Jo crec que dijous i divendres potser també. En fi, estiguis o no de pont o de vacances, aquí ens tens sempre, ja ho saps.

0: Taylor Swift.
1: Rex en 5.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
3: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
6: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Verisure. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves d'educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.

Epa, doncs aquí tenim a Sairi, la vagueta Estambalinin, un clàssicot en majúscules que van decidir versionar i la veritat és que els hi va quedar tan bé que jo crec que fins i tot doncs va superar l'original, no? Perquè està sonant absolutament per tot arreu amb aquest toc més causero, més de música electrònica, més actualitzat, en definitiva. Vaca, atenció, ens arriba una col·laboració d'escàndol que no ens esperàvem per res del món, perquè resulta que la Leire Martínez, la ex-cantant de l'Oreja de Van Gogh, s'ha liat amb Buhos i han fet una cançó en català tots dos, cantant. Ella té un català perfecte que sembla de Girona, tot i ser basca, i han fet això que es diu No hi ha pla B.

0: Ei, com li ha canviat la vida Justin Bieber, eh? Aquesta va ser una de les primeres cançons que ens va presentar. De fet, pràcticament no ens la van ni presentar perquè la va penjar a YouTube. La cosa ja sabem com va anar. Va ser la seva mare que va començar a penjar alguna de les cançons que feia el seu fill. I la cosa, en fi, va esclatar. De tal manera que ara és una eminència en el món de la música pop.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Saps qui és també una eminència en el món de la música pop? Potser un punt més local, sí, però ell és el Fred García. Vine'm a buscar.

0: Rec 105 Barcelona. Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
1: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
2: Aquest estiu, que res t'aturi. Porta la teva furgoneta a Car House i prepara-la per a les vacances. Fes la revisió amb un 15% de descompte i emporta't un obsequi de regal. Demana cita a carhouse.es o enviant WhatsApp al 93 640 0072. Car House Service Plus, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials a Sant Boi i l'Hospitalet.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
5: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
6: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
7: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
5: Menys Shazam i més Rec 105.
8: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
9: Matina Codina Best Moment.
10: I al programa sempre tenim les formigues del, del formiguero, anava a dir.
11: Per tant, ho deixarem aquí, però sense abans... no, és a dir, sense... Però abans t'he de dir.
12: Un cap de setmana esplèndid, radial... Radial, eh?
11: Radial.
12: Radial.
11: Hòstia, quina enveja, 30 anys, eh? Encara tens aquelles ereccions d'adolescent.
13: Ostres, Ernest, és el primer que se t'ha acudit, tio.
14: Sí, senyor, amb llet nostra. Tu estàs molt content, oi, Ernest? Ahir vas sortir content d'aquí... No sé per què estic dient això.
12: No.
11: És fàcil treure un sis amb Antoni Clapés.
10: Passat!
13: Hola!
14: Que feia estona que volies tornar.
11: I quin seria el teu somni? Amb tantes coses que fas, un cop ja siguis major d'edat, quin t'agradaria que fos el teu somni per fer-te... perquè fos realitat? No sé fer la pregunta.
9: Expliques fenomenal. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: No podràs canviar d'emissora.
5: Som la teva música.

0: Déu-n'hi-do la Rosalia. Aquí la tenim, aquesta grandíssima cançó que es diu Reliquia. A veure, divendres, dia 26 de juny. Per tant, aquest divendres, l'Enric Font se m'ha fet ja tardes més refrescant al llac de Can Dragó, la piscina més gran de Barcelona, amb la millor música, peticions, bon rotllo, molt riure, regals i molta aigua, sí senyor. Si voleu anar al llac de Can Dragó per gaudir d'aquest programa estiuenc i fer unes capbussades, escolteu els jatardes per saber quin és el codi secret. Sí, per gaudir d'entrada gratuïta. Hi haurà un codi, eh? L'haureu de dir a l'entrada. Per tant, divendres, dia 26, aquest divendres, celebra l'estiu amb els jatardes i Eurofitness des del llac de Can Dragó. No t'ho perdis perquè serà una tarda d'allò més divertida.
1: Rec-sensing. La teva música.
0: Camí de 3 quarts d'una i atenció perquè ara ens arriba The Weeknd amb això que es diu In Your Eyes a RAC 105.

0: Doncs aquí la tenim, Kylie Minogue, amb aquesta cançó que es diu Padam Padam, un artista que porta molts anys fent grandíssimes cançons, i aquesta n'és una altra de les que també s'ha convertit en importantíssima. A veure, camí de la una al migdia.
1: Rec 105. La teva música.
0: Fa una setmana els vam poder escoltar en directe al Cabró Rock de Vic. Va ser l'última vegada que ho vam poder fer a Osona. I estan ja encarant la seva recta final d'aquesta formació que ha sigut històrica per Catalunya i pels països catalans en general, no? Oques grasses!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Soc en Jarek, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, en arreglar-li el parabrisa al Juan en només 30 minuts i ajudar-lo amb els papers de l'assegurança, li hem arreglat els problemes d'agenda.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
7: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
8: Estiu.
9: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
10: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
9: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
11: Matina Codina Best Moments.
12: Jordi Pujol avisa que ell no és ni Messi ni Cristiano, però probablement també serà el seu últim mundial.
13: Amb respecte a un senyor gran.
12: Cremallera del pantaló fent voltes a la rentadora. Cap de cartell al Sonar 2026. Clinclon, clinclon, han dit els de la rentadora. I el jutge exigeix a Zapatero que es tregui les joies de la seva àvia mentre declara.
13: Ostres, fa gràcia, tampoc això. Joder.
12: I un estudi totalment imparcial de l'Associació de Gossos de Catalunya recomana ficar-se els petardos pel cul aquest Sant Joan.
14: Molt bona.
12: I la fruita confitada per al lideratge de la pitjor cosa del 2026, aquest any just per darrere de l'estat d'Israel.
13: Això sí que no. Has tocat un límit, aquest sí que ja no. Els límits del món els has passat amb la de la fruita confitada.
11: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: És l'Steve Harrington, eh? Sí, a Stranger Things. Però el seu nom real és Joe Keery. I ens va fer aquesta meravella l'any 2022, que es diu End of Beginning.
1: La teva música...
2: amb Arnau Molet a RAC 105.
0: Amb ells arrencant aquesta nova hora. Salutacions a Arnau Molet. Gràcies per ser-hi, eh? De veritat, gràcies per acompanyar-nos. Aquí estem repartint èxits en aquesta prèvia de la Revetlla de Sant Joan. Sí. De seguida passarà per aquí Madonna i Sabrina Carpenter, també Nil Moliner, però abans agafa'm la mà. Com diu Jesslyn, Hold My Hand.

0: talk about.
1: La teva música.
2: RAC 105. Per tu, que t'agradaria ser davant d'una palmera, i per tu, que prefereixes ser davant la nevera. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La segona unitat al 50% de descompte en el paquet de pernil o espatlla ibèrica Sánchez Alcarat de 150 grams. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
4: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Medishort.

la coneixem tots, aquesta. És Like a Prayer, sí. És la de Madonna, que la va publicar fa una bona pila d'anys. De fet, va ser el 1989, però Josh Fawaz ha dit què? Que fa masses anys això que es va publicar i que potser s'hauria d'actualitzar, no? I és el que ha fet. Una cançó totalment nova, una cançó molt diferent de l'original, amb aquest toc electrònic que li ha funcionat, mare meva si li ha funcionat, sobretot a les xarxes socials, on això és una tendència absoluta. Josh Fawaz, apunta't bé aquest nom perquè ens sentirem a parlar. En fi, va, hem superat el punt d'un quart de dues i atenció perquè ara ens arriba Karol G amb aquest èxit de fa un parell d'estiu, Si antes te hubiera conocido.

la nova proposta que ens han fet i la veritat és que a mi m'ha encantat això, eh? Un rotllo diferent, especial, peculiar. Però que escolta'm, els hi queda la mar de bé. I jo no sé ballar. Ai, ai, ai. Va, que ja tenim aquí un any més el Clotilde Fest. El cicle de concerts a l'estiu a Barcelona. RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. El proper dijous, dia 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i de Naina, eh? Sí. Recorda, això és aquest dijous, dia 25 de juny, a partir de les 8 del vespre, el Clotilde Fest 2026. Les invitacions estan exaurides, eh? Per tant, si ets un dels afortunats, t'esperem, ja ho saps, això comença a les 8, vine una mica abans, no? I fem una beguda fresqueta, que sigui una estrella d'am, perquè és el col·laborador oficial d'aquest esdeveniment. Per tant, ja ho saps. Si vols veure Max Navarro i la Naina, t'esperem a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2026. No hi faltis, va, ens ho passarem bé. Dos quarts a dues del migdia i ara és el torn de Star Sailor, amb aquesta que és l'original, eh? Moltes vegades sentim alguna remescla, alguna versió, però en aquesta ocasió, doncs mira, ens ha vingut de gust recuperar-te l'original. Four to the Floor, sonant aquí a RAC 105.

0: Rexem 5 Barcelona. Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
3: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
2: Coldplay, el Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
4: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
5: Això només passa
6: als Jatardes.
7: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
8: Home!
7: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
8: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals dels 90, ja. Cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
0: Ja tardes.
9: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
10: Amb l'Enric Font.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
11: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
12: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
11: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
12: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
11: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
12: És molt pesat, aquest senyor.
13: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
14: Hey, què passa?
15: Raxensing. This is music.
16: Som els Catarres.
17: I'm Lizzo.
13: Som la teva música.
18: Ja comença a fer-se clar.

Lost Frequencies, amb aquesta que té un rotllo tropical, no? De fet, el tipus de música seria Tropical House, si no vaig equivocat. I que ens aniria perfecte per estar doncs, estirat a una platja amb alguna cosa fresca entre les mans. Jo crec que molta gent actualment estarà així a aquesta hora, no? Però una mica de vermut, aquestes coses, no? Començant a planar ja el terreny pel Sant Joan. Doncs bé, sí, com sigui, aquí estem acompanyant-te, com sempre, amb la bona música de RAC 105. Ara m'he tirant!

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

Com canta Max Navarro, aquí el tenim amb el seu nou èxit inigualable, èxit que escoltarem dijous, sí, perquè el tenim en directe al Clotilde Fest, a ell i a la Naina, al Palau Robert, al jardí, allà, fresqueta, cerveseta, i dic cerveseta perquè Estrella Damm també és un patrocinador oficial, evidentment també en tindrem sense alcohol, si vols, eh? O aigua, el que necessitis, eh? Ja ho saps. En fi, que ens veiem allà. Escolta, jo que vaig marxant a dinar una mica, perquè començo a tenir gana. De seguida s'hi posa el Buscarons amb les millors cançons. Abans, però, passarà per aquí encara la Rosalí amb la Perla. O abans, encara, tenim temps per escoltar-ne una de Harry Styles. Una conegudíssima de Harry Styles, eh? Es diu Late Night Talking. Demà hi tornem a partir de les 11, després del matí a Codina, per començar a planar el terreny ja per la revetlla de Sant Joan. Vinga, va, que vagi bé. Fins demà.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: La teva música.
1: RAC 105. Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
2: En España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
6: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Medishore. Per Sant Joan sempre passa el mateix.
8: Va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
9: Posa-me l'Andy.
10: No, què dius, mare, home, posa Eri, posa...
11: No en teniu ni idea, avui és nit de Sònia i Selena.
12: Aquesta rebetlla, despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
13: La nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
14: La sessió més petarda per Sant Joan.
13: De 8 del vespre a 4 de la matinada et portem la festa allà on siguis, amb els èxits d'ara
14: i els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten
13: una sessió de traca.

0: agafant posicions a la llista de cançons d'aquest estiu del 2026. Aquesta nova d'en Joan Dausà, Mamaduixa.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons, a RAC 105.
0: Amb la samarreta mullada s'ha quedat el Dausà amb aquesta nova proposta que sona quan són les 2 i 3 minuts de la tarda. Què tal? És la primera d'aquest dilluns 22 de juny, una setmana especial aquesta, amb Revetlla de Sant Joan Balmí. Així que ho passarem la mar de bé, com no pot ser d'una altra manera. Sempre acompanyats de la música de RAC 105. Què tal? Salutacions de l'Albert Buscarons. Vinga, arriba una d'aquelles cançons immortals. No passen per ell els anys. Freed from Desire.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
4: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
5: Perquè puc.
6: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
8: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
7: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
8: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro.
9: Estàs fet d'aigua, quasi t'ames capes.
8: I Naina.
10: Som el pecat
8: original. El 25 de juny,
11: a les 8 del vespre,
8: dona la benvinguda a l'estiu amb el...
12: Invitacions exaurides.
8: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

Si has vist la segona temporada de la sèrie Berlín de Netflix, segurament aquesta cançó et sona, perquè torna a tenir un protagonisme especial a un dels capítols, tirant a més cap al final. Stargazing, del britànic Miles Smith. Per donar pas de seguida, ara una cançó que ja ha arribat al seu primer milió d'escoltes a plataformes, i els que queden, perquè és una de les grans revelacions de l'any, el Tu, Tu, Turu, de Sutherland.

Selena Gómez. We don't talk anymore. Quan passa un minut de 2:45 de la tarda. I amb aquestes temperatures, la mar d'agradables, comencen a arribar a RAC 105 cançons que almenys parlen de l'estiu. La sonoritat ja pot ser una o l'altra, perquè ja poca cosa s'ajusta al que teníem definit com a cançó d'estiu. Presentem Soc un bohemio. Això és Un dia qualsevol d'agost.

0: Rex en 5 Barcelona. Coldplay, la millor banda de tribut a Coldplay, arriba al Poliorama el 4 de juliol.
1: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
0: Coldplay, el Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
2: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Graba tu nombre y el motivo de la llamada y comprobaré si esta persona sí. está disponible.
5: Quin contestador més estrany, no?
6: Sí, sí, perquè ha dit, y yo comprobaré sí. si esta persona está... Joder,
7: ¿qué vas a comprovar tú si eres un robot?
8: Ara.
7: Compróbame esta.
8: Ara, ara.
5: Et truquem de RAC 105, Arnau. Ets aquí? Are you here? 3 segons, 2 segons, 1 segon.
4: Gràcies. Vale. No cuelgues, por favor.
7: Vale. No cuelgues?
5: Ah, no cuelgues, no cuelgues.
7: Ui, la boníssima.
5: Quina manera de filtrar, no, les trucades. Sí, és com, a veure per què em volen, sí. no? Hola, Arnau.
9: Bon dia.
5: Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de RAC 105. Aviam, què collons és bon aquest dia. Contestador que tens?
9: No, simplement filtrar les trucades i pues, evitar que et truquin spam i tot això.
5: Si truca la teva mare també ha de dir que per què vol? I ja dic jo que si la meva mare hagués de passar per aquest filtre diria soc la mama, agafa el puto telèfon.
6: Exacte.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC.
10: Let's go! La teva música.

Aquesta és Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Déu-n'hi-do, aquesta és una de les que omplirà més pistes aquest estiu. N'estem convençuts, de fet ja la coneixem fa un parell de mesos. Forma part de la família, ja és una més entre nosaltres. De seguida seguirem ballant i vibrant al ritme de DJ Tiesto amb Karol G, el Don't Be Shy preparat, tot just després de Sky Full of Stars, tremenda proposta de Coldplay.

Ha quedat demostrat que Sabrina Carpenter té moltes diferents vessants musicals. Aquesta és la country, que no la vam descobrir fins al moment que va publicar aquest Man Child. La cançó que ens acosta a les 3 de la tarda, només 7 minuts i l'hora en punt. I aquí seguim, de dilluns, a RAC 105, dilluns o dijous. És una setmana que no sabem ben bé com agafar-nos-la. Ara amb Jason Derulo, aquest és un dels seus temes més populars, i tant que sí, el Want to Want Me.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: Estiu.
4: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
5: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua. La de la piscina més gran de Barcelona.
4: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.

0: teva música amb Albert Buscarons.
1: Dràcula, aquesta és la cançó de Tame Impala amb Jenny, la primera en sonar en aquesta nova hora de música. És dilluns, és 22 de juny. Bon estiu des de RAC 105 i amb aquestes temperatures. Això sí, només volem solucions i no problemes. RAC 105. Endavant, Figaflaues. Mama.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
4: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
7: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
6: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
7: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina. El 25 de juny,
8: a les 8 del vespre,
7: dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
6: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
9: Invitacions exaurides.
7: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
10: Per Sant Joan sempre passa el mateix.
11: Va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
10: Posa-me l'Endy.
11: No, què dius, mare, home, posa...
12: No teniu ni idea, avui és nit de Sònia i Selena.
13: Aquesta rebetlla, despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
6: La nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
13: La sessió més petarda per Sant Joan.
6: De 8 del vespre a 4 de la matinada, et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
13: I els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
6: Una sessió... de traca.

Aquest és l'Alex Warren, la seva cançó Fever Dream. Torna a recuperar l'esperit del seu gran èxit mundial Ordinary. Ens agrada, i tant que ens agrada. I seguim en marxa perquè aquesta setmana tenim unes quantes activitats a RAC 105. Ja saps que aquí no parem. I aquest divendres anem a fer el Ja Tardes més refrescant de la temporada. Ho farem des de la piscina més gran de Barcelona, al llac de Can Dragó, amb la millor música, amb peticions, amb el bon rotllo que ens caracteritza, amb molts riures i molta aigua, sobretot, perquè falta ens fa. Divendres, si vols venir a gaudir d'aquest programa estiuenc des del llac de Can Dragó, amb qui tu vulguis, amb família, amb amics, amb qui necessitis, només has de dir a la porta un accés. Tenim un codi que et farà entrar gratuïtament.

Aitana està molt amb la selecció espanyola de futbol. Ahir anava reaccionant a xarxes socials pràcticament a cada gol. Ella molt de la Roja, ja ho veiem. Conexión psíquica és una altra de les cançons del seu Quart Azul, que sona quan passen un parell de dos quarts. I ara arriba una dona acabada de casar. Dua Lipa, esperem que si té plans a començar una família trigui una miqueta. Volem un àlbum més, Dua. No retiris encara. Love Again.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Per trobar bona música...
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Dice Locarti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
10: Som els Tiets.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recordat en català. No,
17: no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots, sí.
21: Això és RAC 105.
22: Un besinho.
23: A RAC 105.
24: Merci, besito.
0: RAC 105. Sempre apostant per la música en català. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
2: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
2: Instagram.
0: TikTok.
2: Facebook.
0: X.
2: YouTube.
0: I la nostra web.
2: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
0: I tu, què esperes?
2: Som a tot arreu.
0: 100.000. I pujant.
2: La teva música.
0: RAC 105.

0: Shallow, aquesta és la cançó de Lady Gaga amb Bradley Cooper, guanyadora d'un Oscar, no podia ser d'una altra manera.
1: La teva música.
2: Rec 105.
0: Qui vol l'Oscar aquest any? Taylor Swift, per si ha fet cançó per Toy Story 5, li donaran, segur, cap dubte. No dic que no tingui mèrits per fer-ho, eh? No, no. De seguida, Doctor Prats, abans, aquesta de Teddy Swims.

segur que tu també coneixes un d'aquests que s'està quedant fins a les tantes de la matinada mirant partits del Mundial. I és el que té Estats Units, Canadà i Mèxic. Són els països que han acollit aquest any les competicions. I Shakira posant-hi música sempre, per tercera vegada ja que es fa un Mundial, aquesta vegada amb Die Die, que evidentment s'està convertint en una de les cançons més populars del planeta. 5 minuts i les 4 de la tarda, seguim de dilluns, ara amb la nova dels Ginestar a RAC 105. Els germans han tornat amb això que es diu Perdre el cap.

0: Man I Need, aquesta és la música d'Olivia Dean, gran artista, millor persona, segurament.
1: Amb Albert Buscarón.
0: No la coneixem encara, però ens encantaria. Quan vulguis, Olivia, Barcelona, rep amb els braços oberts. 4 i 4, què tal? Així comencem una hora més plegats. Salutacions a l'Albert Buscarón en aquesta la setmana més calor de l'any. Encara en tenim molt més. Per exemple, un bon Eurodance, aquest que ens va fer vibrar i que va marcar. Una època van ser tantes les cançons, tantes. I la seguim recordant de tant en tant, com ens agrada fer aquí a RAC 105. Kate Ryan amb Libertina.

0: Aquesta és la versió que ha fet el DJ Josh Fawes, aquesta original de Madonna. Amb el Like a Prayer. Et recordem que aquesta és una setmana especial perquè tot just després de la revetlla, quan encara tindrem el cos amb ganes de festa, arriba el Festival Clotilde. Aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, al Jardí del Palau Robert, un any més, ens associem al Carnet Jove i a la Generalitat de Catalunya per portar-te la teva música preferida en directe. Aquest any amb els directes de Max Navarro i la Naina. No sé ballar? Ja ho veurem, ja, si sap ballar o no la Naina. Mala notícia, això sí, entrades exaurides, ja les hem repartit totes. Avui ens hem posat en contacte amb tots els guanyadors i guanyadores. Ja teniu les vostres invitacions. Així que gràcies per participar, gràcies per convertir un any més el Clotilde Fest en tot un èxit. Allà ens veiem dijous, també amb el suport d'Estrella Damm, amb els concerts de Naina i Max Navarro. Que bé que ho passarem.
1: Ni mojito ni gelat.
2: It's party rock in the summer.
1: El que refresca de veritat.
3: Rock 105.

0: Potser tu també has passat per les sales aquest cap de setmana a veure Toy Story 5. És la pel·li del moment i aquesta, la seva banda sonora, el tema central, que sona tot just al final de la pel·li amb els crèdits. Arriba Taylor Swift i I Knew It, I Knew You.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I amb aquesta donem pas de seguida a una cançó que es va convertir en tota una revolució en el seu moment. Recordem el Dance Monkey de Tones and I.

0: per Sant Joan sempre passa el mateix.
1: Va, dona'm el mòbil, que poso música, va.
0: Posa-me l'Andy.
2: Però què dius, mare, home? Posa...
3: No en teniu ni idea. Avui és nit de Sònia i Selena.
4: Aquesta rebetlla, despreocupa't de qui s'encarrega de la música.
5: La nit del 23 de juny, REC 105 i REC 1 et porten...
4: La sessió més petarda per Sant Joan.
5: De 8 del vespre a 4 de la matinada, et portem la festa, allà on siguis, amb els èxits d'ara.
4: I els de sempre. Un any més, la nit del 23 de juny, RAC 105 i RAC 1 et porten...
5: Una sessió de traca. RAC 105 Barcelona.
6: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
7: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
5: Aquest és el so RAC 105.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
1: La teva música.
3: Ja comença a fer-se clar.

Aquest va ser un dels projectes de CeeLo Green. També va triomfar en solitari amb aquest Fuck You, segur que el recordes. Doncs bé, amb Gnarls Barkley va conquerir un món sencer a ritme d'aquest Crazy. Bona companyia en aquesta primera tarda de la setmana que seguim passant plegats. Doncs aquí fem com podem amb la calor. Sempre envoltats de la gent que estimo. Com d'important és això. Poques gràcies que ara sí que sí tenen només pendents els concerts finals. El mes d'octubre a l'Estadi Olímpic de Barcelona. En total seran més de 200.000 persones acomiadant una de les bandes més importants de l'última dècada a Catalunya.

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

doncs, un cant més a les tradicions, als seus records. I a la festa del seu poble, Sant Domingo Forever, és com es titula l'últim disc de la Maria Jaume. Ja només 10 minuts per l'hora en punt. De seguida, el primer Ja tardes d'aquesta setmana de Sant Joan, l'Enric Font a punt, i et deixo mirar una de les cançons que no podrà faltar a la playlist de la Rebella, que, per cert, aquí te la posarem tota, eh? La millor música pel teu Sant Joan demà a partir de les 8 del vespre. Per què? Doncs perquè passarem junts i plegats la noche entera, com diu la Vico.

0: Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterword de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Onada de calor.
3: Tenir calor és força bo.

0: les cançons que ho està petant molt. Mira que té poquet, eh? El so de Joan Dausà, Mamaduixa. Home! Ojo! Papi, posa'l al disc. Així s'anomena aquesta història de Julieta. Julieta. Estem engrescats a tope. Ai, mare. Així hem començat a nova hora i nova edició d'aquest programa del Getardes. Va, fot-li. Ara, a veure. No sé què passa avui, però... Començat a tope, eh? Julieta. Jo crec que deu ser la calor aquesta que...
1: El bacó, sí, me quemo.
0: Així anem. Cremats. No. Poca broma amb això de la calor, eh? Perquè... Sí. Va, al tanto, perquè tenim molt bones coses per tu avui. Tenim concurs, això per començar. Sí. I que estigues atent, perquè de seguida obrirem tema del dia. On podràs guanyar coses xules, com les d'avui, entradetes d'aquelles per festa, eh? Com diríem per aquí, sí o no?
2: Festa.
0: Exacte. Va, això per una banda, per l'altra... Cançó efemèride, repassant coses que van passar un dia com avui, 22 de juny. Tenim la rebella a tocar, eh? Poca broma. A més, Rose Musical, batalla de cançons. Versió del dia. Bé, i tots els teus comentaris que pots enviar ja mateix, si vols, al WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Ai, també que la calor, eh? M'afecta el cervell. En fi, va, que anem-hi de cara. Tenim ja preparat per aquí el so de Jason Derulo. Anem a recuperar el seu In My Head, sí? Vamos.

0: després de currar
1: i abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatgets.
1: Getardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: L'afterwork radiofònic de Catalunya.

0: Son presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hostia.
4: Y hace ¡pum!

0: És que emociona. Cançons com aquesta emociona. Gran treball d'Àlex Warren amb aquest Ordinary. Si és que posaria a cantar, home, ens aniria bé que plouria una mica.
1: Sí.
0: I potser refrescaríem una mica aquest dia, perquè déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, la caloreta. Sí, que calor, que calor. Ai, onada de calor d'aquelles, però heavies. Sí, sí. Jo avui anava amb la moto i em cremava, em feia horn. I no puedo, doncs això. Sí, sí, totalment. Com diríem per aquí...
1: La vacua, sí. Me quemo, me quemo!
0: És que m'encanta. Hace calor. Sí, sí, sí, sí. Va, que aquí al Getardes ja inaugurem oficialment l'estiu, no? Perquè, clar, primera edició, primer Getardes a l'estiu. I això només pot significar una cosa, que tenim 3 mesos per endavant de platja, piscina, festes majors, terrasses, gelats, festivals, per què no?
1: Sí,
0: de tot, de tot. I nits que semblen no acabar mai, escolta. Sí, sí. Tot o sigui, tots, absolutament tots, sempre recordem un estiu d'aquells... Ai... Que ens va marcar, un estiu... que guardem en un racó especial de la memòria. Aquell estiu que va ser diferent. Que no sé, vas fer les primeres vegades de coses. Primer gelat de torró, per exemple. Oi, oi, oi. Aquell estiu que, si poguessis, tornaries a viure una altra vegada. Per això, avui als Getardes farem memòria. Com últimament, que no parem. Per això volem saber... Quin és l'estiu que recordes com el millor de la teva vida? I què el va fer tan especial? Doncs ens ho pots explicar, com sempre, a través del WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Exacte! No sé, l'estiu que vaig anar a la platja amb els amics i no sé què va passar. No sé, no sé. O l'estiu que vaig pencar tot el d'allò i em vaig estalviar per comprar-me una moto. No sé. O aquell que vaig anar al concert... Doncs explica'm el millor estiu de la teva vida, per què el recordes, per què és tan especial, doncs ja saps, a través del WhatsApp. I atenció, perquè avui tenim mega regalàs. Sí? Sí, sí, sí. Perquè els dilluns també poden portar bones notícies, com avui. Sí, perquè aquest cap de setmana a l'Era del Sot arriba carregadeta de sorpreses. Sí, sí. Al tanto, perquè aquest divendres 26 torna la reversa amb DJ RZ a la Sala Gran i DJ Juanma a l'Era Club. Quan tot es capgira a l'Era, sempre passen coses. Vine i comprova, home, doncs vine, vine. Però el que ens interessa, que és el dissabte 27, molta atenció, perquè a l'Era del Sot s'omple de llums, bon ambient i de hits dels més icònics de la banda sueca amb Ava Mia. Home! Actuació en directe. Doncs al tanto, perquè avui, aquí al Getardes, pots guanyar entrada doble amb consumició inclosa a l'Era del Sot per gaudir d'Ava Mia en directe. I a més, el sopar a l'Okashi Vic, que no falti. Sushi del bo. Doncs ja saps, envia'm àudio.
3: 608-71-7141.
0: A veure Ava Mia en directe. Home! I nosaltres ja escalfem motor. Va, recorda, explica'm quin va ser el millor estiu de la teva vida i per què, clar. Què vas fer, què vas fer? Va, si vols més info d'aquesta festassa i entres anticipades, entra a les xarxes socials de l'Era del Sot. Vinga. Doncs va, avui recordem estius, busquem el millor de tots. 608-71-7141. Jo crec que el premi s'ho val, A més, a més, recordar estius mola. Va, nosaltres anem avançant i, com sempre, em fa molt d'il·lusió punxar-te una de les meves últimes propostes, com la d'avui, una que em demaneu sovint i això em fa molta il·lusió, també. Un servidor de l'Enric Font versionant els decors amb aquesta Breathless.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
7: Estiu.
8: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
9: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
8: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
10: Amb l'Enric Font.
11: A l'hora de berenar.
12: Calla!
11: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
13: Com
14: per fer.

0: Enorme, com sempre, Miley Cyrus, amb una de les seves cançons, un èxit de fa uns anyets, End of the World. Ai, mola. Va, pràcticament 3 minuts i arribarem a dos quarts de 6 ja.
1: Hello. Sí,
0: hola. Salutacions a Enric Font, estem una mica... No puedo, eh? Però, oh, quina calor, tu, escolta. Estarem així tota la tarda. Va, recorda que avui pots guanyar un parell d'entrades, eh? Entrada doble amb consumició i, a més, sopar a l'Okashi, a Vic. I, a més, aquestes entrades per gaudir en directe de Ava Mia, a l'Era del Sot, festival assegurat. A més, amb aquest tribut als ABBA, vull dir, ho tens tot. Simplement m'has d'enviar un àudio al WhatsApp explicant-me quin va ser el teu millor estiu de sempre. I per què, clar. I... poder ets una criatura o no. Clar, avui recordem estius, escolta.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Potser aquell estiu del teu primer amor. Amiga... o no sé, aquell estiu que vas anar de colònies i vas fer molts amics. No ho sé. El que sigui, explica'm-ho, va, que avui tenim un megapremi i pot ser per tu, escolta. A més, que em pots demanar aquella cançoneta que ens animi també la tarda. Que demà festa, eh? Sí, demà farem un especial ja tardes, ja veuràs.
2: Ai, madre!
0: Farà por. Per la música que posarem. Però ens ho passarem superbé. Això és evident, eh? Això és evident. Va, en una estoneta repassarem aquests missatges. 608-7741. Ara, per això, què et sembla si recuperem una d'aquelles ben mítiques, com per exemple la proposta que ens portava Natasha Bedingfield ja fa uns anyets d'això, uns quants, eh? Pràcticament 20 anys. Encara no, però... Unwritten. Va, puja volum.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
0: No el veus.
8: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: Arrec 105.

0: són.
1: Bona tarda, DJ Enric. Sí, sí, DJ.
2: Com a l'Eto.
1: Ja tardes.
3: La veritat és que m'encanta la vostra cadena i en concret el teu programa m'agrada molt i m'agrada molt les tardes.

0: I'm glad.
1: Mira que m'agrada aquesta, eh? Els The Wanted. Let you game. Let you came. Una d'aquestes que, mira, ens venia a gust avui, aquest dilluns, per fer-te companyia aquesta tarda. No, ja tarda. Va, re, uns 7 minuts que passen de 2 quarts. Moment perfecte per encetar la batalla de cançons d'avui. Ole!
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1. Fight!
1: Ai, quin roast, tu. És que, clar, aquesta tarda no sabem si estem fent ràdio o estem cuinant a foc lent. Sí. Ai.
4: Ai, que calor.
1: Ai, sí.
4: Ai, que calor.
1: Estem en plena onada de calor. Surs a fora i ja, ja et desfàs, de cop. Estàs allò, hol, no puedo. És d'aquelles que et fan mirar la previsió del temps i pensar... No s'hauran equivocat? No, això, tanta temperatura, més de 40 graus. De fet, mira, hi ha un oient que m'ha enviat una foto del cotxe que diu 40, sí, 40 graus. 40 graus. No sé on es troba, però... Gravíssim, no? I per això, doncs... Avui toca ventiladors a tot drap. O refrescar-te allà una mica d'aigüeta, el que sigui. I com la calor és la gran protagonista del dia, també ho serà a la batalla d'avui. Sí, així que enfrontem 3 cançons que porten la temperatura pels núvols. I tu, com sempre, decideixes quina és la millor. Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp. Si el telèfon no s'ha desfet, agafa'l i vota la teva preferida. Així que prepara't. Anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. Ben bé que és una de les cançons més escoltades dels últims anys.

0: atmosfèrica, enganxosa, i per, precisament perquè està suant, no? És enganxosa. Són els Glass Animals amb aquest heat wave, eh? Onada de calor com la que estem vivint, eh? Aquests dies. Ai, ai.
1: Ai, madre.
0: Ai, nits tòrrides d'aquestes que... Oh. En fi, això per una banda. Opció número 1, aquesta. O potser t'agrada més l'opció número 2.

És un clàssic d'aquells a les pistes de ball, eh? Quan sona, encara sembla que estiguis a finals dels 2000, eh? La prova, la proposta d'Aina, amb aquest hot. Ja ho diu tot, el títol. Hot, hot. Una mica hot. Sí, sí, sí. Igual, igual. Va, anem amb l'última, la de casa, opció número 3.

0: Pacatorris. La Marina ja està cremada. Home, la proposta del Figaflaua és que també pots votar, evidentment, a través del WhatsApp, així que digues la teva.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Quina d'aquestes cançons representa millor aquests dies que el termòmetre ja no dona treva? Va, recorda, opció número 1 amb Glass Animals, el seu hit Wii. Opció número 2 amb la Ina i el seu Hot. O la proposta número 3, ja saps, la Figaflaues, la Marina està morena. Va, cap al final del programa repassarem en tots els vots amb el veredicte i sabrem quina guanya. Així que afanya't a dir la teva, va. Vinga.
2: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu. Va, nosaltres continuem, això sí, amb la bona proposta així ben tendra de Bruno Mars, Risk It All.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
3: Matina Codina Best Moment.
4: L'Argentina i Algèria.
5: Sí. Els de Leo Messi, que intentaran en aquest Mundial guanyant alguna cosa que no sigui tenir una inflació del 900% en una fase de grups on esperem que no mori ningú perquè els d'Escaloni serien totalment incapaços de completar un minut de silenci. L'aficionat, mentrestant, es pregunta: és Algèria o és Argèlia? A ningú li importa, només importa el futbol.
4: Gana Panamà.
5: Gana Panamà? Gana Panamà? No feu spoiler!
4: Estats Units a Austràlia.
5: Com enfrontar-se a un país gegant ple d'animals salvatges, fundat per delinqüents i amb gent que sap que posar un peu fora de casa és sinònim de mort segura? Es pregunten els australians, sabent que avui s'enfronten a l'Sporting de Fentanilo. Què podem esperar d'una gent que al futbol li diuen soccer, perquè futbol és com li diuen a un esport que juga amb les mans?
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
6: Bruno Mars.
7: Joe.
6: Olivia Dean.
7: Harry Styles.
6: I els nostres números 1.
8: Mi penya del RAC 105.
9: Soc el Guillem de Bugós.
10: Alfred García.
11: Tinc a Flauas i Stay Home.
12: La Fumira des del País Valencià.
13: Som els Tiets.
14: Soc el Migui Núñez.
15: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
16: Som els Catarres.
17: Tots ells tenen una cosa en comú.
6: Els escoltes aquí.
17: RAC 105.
6: La casa dels teus artistes preferits.

0: com mola. El treball de Shakira des de la banda sonora de la pel·li de Zootropolis 2. Bé, trobem aquest zoo. Vinga, res, pràcticament 10 minuts i arribarem a les 6. Quin dilluns, eh?
1: Ai, ai, sí.
0: Primer dilluns d'estiu. I primera edició del Ja Tardes, també, d'estiuet. Ben xulet, eh? Quina tonteria. Oh. Mira, per tonteries les que a vegades rebem al WhatsApp. Ara, són tonteries d'aquelles que a mi m'agraden. Sí. Sóc així. Mira.
2: El te punto, l'Enric Font, fa baixar el calentón.
0: Espera. Ha anat molt ràpid, això. Ara.
2: El te punto, l'Enric Font, fa baixar el calentón.
0: Toma. Calentón. Però la calor no, eh? La calor no. Va, avui, en plena onada de calor, fent el Ja Tardes, i a més, recordant estius, però aquell estiu especial, diferent, aquell que recordaràs tota la vida, eh? El millor estiu que has viscut mai. Explica'm-el, quin va ser, quin any era, què vas fer, això, tot això, amb un àudio, va.
3: 608-71-7141.
0: Exacte. Mira per aquí, hola.
4: Ep. Hola a tothom, hola, Enric Font.
0: Hola.
4: Doncs per mi els meus millors estius van ser quan estiuejava, quan era adolescent, amb els meus tiets, amb la meva família, a Torre Valentina, a Montaner de Calonja, aquí a Platja d'Aro. Però es va culminar justament l'any passat, el 2025, quan vaig conèixer la meva parella actual, que és d'allà, de Montaner de Calonja. Hem estat, bueno, tot l'any allà, i l'estiu va ser perfecte, perquè va ser l'estiu que vaig deixar l'amor de la meva vida. I espero tenir molts més estius com aquest. Espero que també ho pugueu disfrutar de l'estiu a tots.
0: Exacte.
4: I molts petons i abraçades, gràcies pel programa.
0: Ai, merci! Amors d'estiu. Oh, que bonic. Ai, sí. Va, et recordo que a part de participar, explicar-me aquell estiu, el teu preferit, aquell que no oblidaràs mai de la vida, entre tots els que participeu, sortegem entrada doble per anar a l'Era del Sot aquest dissabte, amb el concert d'Ava Mia, amb consumició inclosa, i sopar també a l'Ocaixi Vic, si és que està un regalàs, tu. Et muntem el cap de setmana. Si no tens prou amb la rebella, el cap de setmana, allà, festa a tope. Va, anem avançant, que arriba per aquí Eva Max. Anem a recuperar el seu Sweet by Psycho.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar. No.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
4: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
6: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global, amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
8: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
9: Maria, els tens?
10: Oh, fa un any que els preparo.
9: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
10: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
9: O sigui,
10: Bufa!
11: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: No dissimulis que tu també l'has cantat. Alguna vegada, sí. La proposta de Sutherland és que és fàcil. La lletra és fàcil. Tu. Ai. Vinga, res, 4 minuts de les 6. Això és el Ja Tardes.
1: Hola,
0: vinga. Estem engrescats a tope, eh? Home, és que és una setmana semicurta. És guai. Molts de vosaltres, que també ja heu agafat uns dies de vacancetes o de festa. Ai. Va, sí, com sigui, si et toca pencar també aquí, eh? A tope de power. Va, anem amb la cançó efemèride repassant coses que van passar un dia com avui, 22 de juny. I és que no sé si saps que avui se celebra el Dia Internacional del Volkswagen Escarabat. Sí? El dia d'un dels cotxes més icònics de la història, eh? L'Escarabat, eh? El Beetle. Reconeixible és a primera vista, eh? Pel seu disseny, així, com arrodonit. Com el Herbie era un escarabat, aquest.
2: Nos agachamos.
0: Ben bé que ha conquerit generacions senceres. Ha aparegut a pel·lícules, ha estat... Com el Herbie. Ha estat protagonista de viatges inoblidables. I s'ha convertit en una autèntica icona de la cultura popular. Doncs mira, avui toca recordar aquest clàssic sobre rodes, perquè hi ha cotxes que passen de moda, però l'escarabat és etern. Ai, mare. Va, avui també se celebra el Dia Internacional dels Boscos Tropicals. Espera't, que m'he equivocat de cançó. Bueno, és igual. Tornem a posar l'auto de copa. Bé, un dia per posar en valor a un dels grans pulmons del planeta, essencial per la biodiversitat, el clima i la vida de milions de persones. Així que avui toca cuidar-los, protegir-los, els boscos. Perquè preservar els boscos tropicals és cuidar del futur del nostre planeta. Va, i per últim, amb aquest explaiament de dies internacionals i mundials, avui, atenció, és el dia de les dones sense roba interior. Sí, és una cosa... Això existeix? Doncs sí, es veu que sí. M'he quedat una mica... Què és això? No, home... Existeix, eh? Una jornada amb un toc desenfadat i d'humor... que amb els anys s'ha convertit en una curiositat del calendari, evidentment. Hi ha qui ho viu amb una excusa per prioritzar la comoditat, d'altres que simplement s'ho prenen com una anècdota divertida. Bé, sí, com sigui, cadascú vesteix o no es vesteix com se sent més còmode. Sí. Doncs avui toca somriure, prendre's un bon humor, perquè no tots els dies internacionals són tan de... Sí, són importants. No tots són importants. I aquest jo crec que no ho és. Però bé, en fi. Va, després d'aquesta milonga, anem a repassar aniversaris, que avui n'hi ha molts. Perquè, per exemple, mira, fa 29 anys, Diana Jane, de les Fifth Harmony. Que en fa 29, saps? Per molts anys! La veu potent de la girl band nord-americana, capaç de passar d'un registre suau a un agut sense immutar-se, eh? Espectacular! Força, actitud i molt rotllet així R&B, que també ens agrada. Doncs 29 anys de talent, veu poderosa i girl power amb molt de flow! Va, qui també està de celebració avui és Lady Martínez. Que en fa 47. La veu que va agafar el relleu de l'Oreja de Van Gogh i després, van fer una mica de... Van donar la patada, pobra, que no s'ho mereixia. Jo crec que no. Ben bé que té aquella combinació de dolçor, de força, que fa amb aquelles balades que emocionen. I temes també més enèrgics.

Ben bé que té un falset tan inconfusible, sembla dels Bee Gees, però no, no. Ben bé que el reconeixes abans que acabi la primera frase, eh? Diu, oh, mira, aquest. Cantant, per exemple, dels The Communards, o també de Bronski Beat. Ah! Ja t'avanço que aquest Small Town Boy serà la protagonista de la versió del dia d'avui. Doncs res, 65 anys de falset inoblidable, pop electrònic i himnes que continuen sonant i ben immensos. Va, continuem perquè, per últim, qui també està d'aniversari és Cyndi Lauper. En fa 73. 70... Ui! La dona que va demostrar que ser diferent no només estava bé, sinó que podia ser la millor idea del món. Amb temes mítics com aquest, aquest Just Want to Have Fun, o per exemple, home, propostes també tendres, eh? Amb el seu esperit lliure, humor contagiós i una pila d'himnes immortals, va convertir els 80 en una festa on tothom era benvingut. Per molts anys, eh? 73. 73 anys d'originalitat, pop sense complexes. I alegria com Technicolor, no? Home! Va, i si repassem estrenes musicals, un 22 de juny, però en aquest cas del 93, Gloria Estefan va estrenar el seu tercer àlbum.

0: Que li dona nom a l'àlbum, de fet, eh? Ricky Arra. Així més dolcet, eh?
1: Puedo imaginar vivir sin ti. No quiero recordar.
0: Va, i per últim, els que van estrenar el seu sisè àlbum just fa 8 anys van ser els Panic at the Disco. Oh, it's Saturday night. La banda nord-americana que va publicar el disc Pray for the Wicked. Ens portava temes com, per exemple, aquest Seiament, o la que és avui la cançó efemèrida. Va, anem a recuperar aquesta, High Hope. Una de les bones referències que fem sonar aquest dilluns.

0: El públic a la Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí.

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: brutalíssim. Bona proposta de Bibi Rexha, amb l'essència dels Faithless, amb aquest New Religion. Mola. Una de les cançons que ben segur donarà a les rebelles, per què no? Està bé, està bé. Va, recorda que avui estem sortejant entrada doble per anar a l'Era del Sot aquest mateix dissabte, amb consumició i sopar inclòs a l'Ocaixi Vic. I a més, actuació en directe de Ava Mia. Sí. Si vols farra de la bona aquest cap de setmana, pots participar a través del WhatsApp i explicar-me, doncs, fer una mica a memòria, i explicar-me quin és l'estiu que recordes com el millor de la teva vida. Vinga!
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Què el va fer tan especial? Què vas fer? Quin any era? Bé, fa mil anys. 608-71-7141, mira, hola!
2: Bona tarda, Enric Font. Hey. Salutacions des de Terrassa, soc l'Anna Belén. Hola. Per mi el millor estiu va ser quan vaig fer l'Interrail.
0: Ostres!
2: Va ser un gran descobriment i vaig anar a Itàlia i a Grècia. Vaig veure Pompeia, vaig veure els Uffizi, vaig veure el Coliseu, vaig veure el Partenón. Vaig anar a Nàpoles, a Venècia, a Udine, a Corfu, va ser un gran...
0: A tot arreu.
2: A Sicília, a Palermo, va ser un gran viatge inolvidable. Moltes gràcies. A veure si tinc sort.
0: Aviam.
2: Petons.
0: Ai, un viatge a Itàlia així, la... Pim-pam. Anar a visitar-ho tot. Sense lligams. 608-71-7141, això està bé, també. Va, atenció, perquè t'has d'explicar una cosa molt xula d'aquest divendres.
3: Ai.
0: Al tanto, perquè aquest divendres farem el Ja Tardes en directe. Bé, i serà el més refrescant de la temporada. Sí! Al tanto, perquè el farem des de la piscina més gran de Barcelona. El llac de Can Dragó, home! Evidentment, amb la millor música, amb peticions, bon rotllo, molt riure, regals i molta aigüeta, tu, aigüeta fresqueta, que s'agraeix en aquests dies. Doncs al tanto, perquè si divendres vols venir a gaudir d'aquest programa estiuenc des del llac de Can Dragó, només has de dir a la porta, a l'accés, el codi, atenció, espera, festa. No, de debò. Només dient festa a l'entrada, doncs entraràs totalment gratis, només d'això.
4: Festa.
0: I entres gratis. Ho has sentit bé? Entrada lliure. Doncs va, divendres 26, t'espero per celebrar l'estiu amb Eurofitness des del llac de Can Dragó. No t'ho perdis. Ja Tardes en directe. Farem una bona remullada, ja veuràs.
1: Ja Tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
3: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consultant les condicions a Carglass Ponés.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Voilà, les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
6: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
7: Gual·la!
5: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
9: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
10: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Medishort.

0: sabia el dia cantant, ja ho veus. Sí, sí. El gran treball de Milky amb la versió de David Guetta d'aquesta, eh? Just the way you are. Ai. Vinga, re, un minutet, que passen de dos quarts de set, ja. Sí, ja tardes, avui de dilluns, tot i que un dilluns diferent, eh? Sí. No serà per la calor, no? Va, aquestes hores anem a repassar com portem la batalla d'avui, vinga.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: I just ara, mira, just ara ho comentàvem, que farem una cosa que aquests dies és impossible evitar, i menys avui, parlar de la calor. Som pesats, ho sé, però és que... Clar, hi ha una onada aquí de calor, d'aquelles nits tòrrides, tropical, bueno, ventiladors allà treballant més que nosaltres. I clar, és que la calor quan surts al carrer, calor quan puges al cotxe, calor quan intentes dormir, calor fins i tot quan mires la previsió, saps? Oh. Per això, mira, avui hem decidit posar-li banda sonora i recuperem, doncs, tres cançons que tenen la temperatura ben alta. Sí. I tu, com sempre, decideixes quina és la millor, votant-la a través del WhatsApp. I que agafa el telèfon, obre l'aplicació i tria la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1.

0: Podríem dir que és la calor en versió moderna, eh? Un dels grans himnes dels últims anys, a càrrec de Glass Animals, amb aquest Heat Wave, un alda de calor com la que tenim a sobre aquests dies. És l'opció número 1 que pots votar, ja saps, a través del WhatsApp. Potser t'agrada més l'opció número 2. Un autèntic clàssic estiuenc, d'aquelles cançons que transporten directament a una pista de ball, a l'aire lliure, amb la proposta d'Ina. Ina, és hot. Ai. I anem amb l'última opció número 3, els de casa. La Marina. És la calor més mediterrània, eh? Si platja, estiu, amics, i aquella sensació de vacances que acaben de començar. I aquella calor fa que torris, com la Marina, eh? Sí. La Marina està ja cremada, amb els figaflaues. I com sempre, tu tries la teva preferida.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte, va, vota la teva, vinga.
2: Hola, Enric Font. Hola. Soc l'Alba de Manresa. Hello. I votem l'opció 3.
0: Ah, mira. Fim-pam. La 3. La Marina. I falta la teva, clar. Ai. És que ja ho diuen.
3: Ai, que calor. Ai, que calor.
0: I tu, quina tries? Ja saps que pots participar a través del WhatsApp, votar la teva preferida i al final del programa doncs esbrinarem amb el veredicte quina és la guanyadora. Vinga, va, afanya! Va, anem avançant. Moment dels Maroon 5 amb un clàssicot ja.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Ah, vale, pues ya está.
4: Está muy bien.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: Sí, visca, visca. Visca tu també, home.
1: Visca, Marata.
0: També, també, home. No vol dir de res. Aquí tenies la bona proposta de, dels tiets, de fet, la més mítica, no?, podríem dir, de les que ens portaven. I ens porten, clar. Bé, menys de 20 minuts, arribarem a les 7. Anem-hi de cara perquè, escolta'm...
2: Arreando, que és tardi.
0: Ah, sí, exacte. Anem tardíssim. Ja tardes, escolta. Sí. Bé, avui estem recordant el millor estiu de la teva vida. Quin va ser el millor estiu? Quin any va ser? Què vas fer? Doncs tot això al WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte, i recorda... que pots guanyar una entrada doble per l'Era del Sot aquest dissabte per gaudir de l'actuació d'Ava Mia. Això per una banda, i a més amb sopar a l'Ocaixi Vic. De tot, de tot. Si és que t'organitzem el cap de setmana, escolta. Doncs va, aviam aquests estius. Hola.
4: Hola, Enric, bona tarda.
0: Hola.
4: Doncs les meves millors vacances...
0: Vacances,
4: de quan érem petits.
0: Millor estiu, eh?
4: Que anàvem a Fustanyar. Oh. Durant molts anys les vacances eren... anar allà a una caseta, sí, al peu de Núria, davant de Queralbs, on corríem descalços, muntanya avall quan passava el carrilet i saludàvem, talment com la Heidi,
0: sí,
4: on ens passàvem el dia a l'aire lliure, fent pòssimes per alleugerir les picades de les ortigues, caçant sargantanes, fent col·lecció de cues dins de caixes de mistos, bevent llet de les vaques.
0: Ai, mira,
4: i en plena natura. Sense cap més preocupació que la de passar-nos-ho bé.
0: Ai, sí.
4: Vinga, una abraçada ben forta.
0: Ai, merci.
4: Tant de bo hi hagi sort i pugui portar la meva princesa al seu primer concert.
0: Ah, mira.
4: Allà al Sot del Migdia. Una abraçada.
0: L'Era del Sot, eh? L'Era del Sot. L'Era del Sot. Ah, no sé si poden entrar, Manu. 608-71-71-41. Ja saps, tu també participa. Ja explica'm... el teu millor estiu. I quin va ser? Encara que no cal que fos de vacances, eh? Vull dir, estiu. Que poder estaves pencant. I va, no sé, i va ser especial aquell estiu. No ho sé. 608-71-71-41. Va, en una estoneta repassarem més. Ara per això Camila Cabello, Ed Sheeran. Bam, bam.

0: RAC 105 Barcelona. BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
1: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: Coldplay. La millor banda de tribut a Coldplay arriba al Poliorama el 4 de juliol.
3: Vine a gaudir d'una experiència màgica i immersiva amb èxits com Viva la Vida, Yellow o The Scientist.
2: Coldplay, al Poliorama el 4 de juliol. Entrades a teatrepoliorama.com.
4: Aviam aquest botó.
5: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
6: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
7: Ostres! De cop som als 2000!
5: Aviam, puja la intensitat. Oh! Hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
7: Això és brutal!
5: Màxima potència!
7: Els 80!
5: I com has dit que es diu aquesta màquina?
7: El ritme de la nit, de RAC 105.
8: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
9: El ritme de la nit.
10: Només a RAC 105.
11: Matina Codina Best Moment.
12: Ets de xiulat, Mònica, o no? En saps de xiulat?
13: No, especialment. No? A vegades em costa, veure'm.
12: Vols pots provar-ho? A capella, eh?
13: Haig de xiular la cançó aquesta?
12: Sí? Que t'ho vulguis. Que t'ho vulguis.
13: Ui, no.
12: Justet.
13: És que a veure si ric no puc. Espera. No puc. A veure tu.
12: Perquè estàs rient.
13: Ara tu. No, però no ho fas bé. Ah, no, és que
12: jo ho faig amb... Hòstia, és que ara em fa res.
13: No es pot, eh?
12: A veure.
13: No.
12: És que saber que he de xiular.
13: No puc. Tots dos alhora. Un, dos, tres. Vale, no.
11: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
14: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: tardes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.
4: Tengo sueño.
5: Calla! Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Surts de tancar i et ve de gust escoltar una cançó.
1: Sí! Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
0: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 5.
0: Amb l'Enric. Oh, oh, oh.

0: equip amb música.
1: RAC 105. Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
2: Verisure.
3: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
4: Estiu.
5: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
6: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
5: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.

0: Ya tardes.
1: Amb l'Enric Font.
2: Oh, està buen horro.
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
4: M'estàs prenent el pelo, eh?
5: Doncs sí.
6: Castigat.
4: Ah, va bé.
7: Ai, que jaleo.
8: Mare de Déu.

0: Treball de l'Aitana. Sí, la nova, que ens porta aquí a RAC 105, s'anomena Connexió Psíquica. Bé, uns 4 minutets a les 7, aquí ja tarda.
1: Hola.
0: Hola. Ai, quin dilluns.
1: És que... Ai, que calor. Sí. Ai, que calor.
0: Ai, que calor. Tela, tela. Bé, com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia, una secció on sempre aprofitem per repassar temes mítics, amb totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, aprofitem que és l'aniversari de Jimmy Somerville, cantant dels The Commoners o també de Bronski Beat. I mira, per això recuperarem una de les cançons més icòniques de Bronski Beat, eh? Sí. Que segur que saps quina és, no? Mira. Home! Quin mite! Small Town Boy! Una cançó que és pura emoció dels 80, amb sintetitzadors, molt sentiment. Eh? Runaway, runaway. Parla d'un noi que marxa del seu petit poble buscant ser qui realment és. Una història valenta, plena de nostàlgia i llibertat. La veu aquesta aguda, inconfusible, de Jimmy Somerville, que em posa la pell de gallina, eh? Aquell ritme que fa ballar amb llagrimeta inclosa. Runaway. Evidentment, tenim milers i milers de versions de tots els estils. Mira, i avui repassarem una petita mostra, una petita, eh? Petita, petita. Per exemple, una balada rock d'aquesta xula. És que n'hi ha moltes, eh? Ja t'ho dic. Una mica més heavy. Oh! Guitarrero, tope, venga! O un canvi radical. Amb aquestes dolcetes que tant ens agrada. Ai. Però el tanto perquè artistes coneguts que han fet les seves versions, per exemple, Conchita Wurst, guanyadora d'Eurovisió, també té la seva versió. Clar, mira. Curiosa, si més no. O Kate Ryan, al tanto. Una de les reines Eurodance també té la seva versió. Oh, mira, ja que estem parlant així de rotllo dance, els Unwanted. Una versió com més potent. Però atenció, perquè el mateix Jimmy Somerville, cap al 2014, va fer una versió... Com més relaxant, més acústic.

0: mira, parlant de versions relaxants, es podríem trobar com aquesta. Què et sembla? Oh yeah, run away. Dona rotllet, així. On tenim fins i tot amb jazz... Ben elegant, eh?
1: Sí.
0: Oh, yeah. Però també, mira, hem trobat amb Sorry.

També tenim amb rock així com, com més fosc. Home! O fins i tot més heavy. Déu-n'hi-do amb això. M'encanta aquest crit, eh? Una així com, com més diferent. Run away, un rotllet així com a, com a raro. Com a raro. És curiós, si més no. Fins i tot en tenim de més psicodèlic. De tot, de tot. Tenim de tot. Mira, ja, ja que abans parlàvem de rock... Aquest és com un rock més clàssic, no? Tenim més, més grunge, no?, que se'n diu. Digue-li com vulguis. Sí. Tanto perquè també hem trobat així com acústiques dolcetes. Bé, més que dolcetes, és com, com més vintage, no? Sí. Podríem dir que també tenim amb ska, no? Podria ser la, la versió que fan al grup de Festa Major, no? Va, i en dance en tenim unes quantes. Sí, no? Tenim amb rotllo chill out, així per relax.

Però el tanto perquè la versió del dia d'avui no podia ser cap altra que la que ens portava en Axwell Ingrosso a l'any 2006, rebatejada com a Tell Me Why, aquesta versió de l'anomenat pseudònim Supermode.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: volar.
1: És el so de Tame Impala al costat de la Jenny. Sí, la Jenny de les Blackpink, sí. No la Jenny la veïna, no. Dràcula. Déu-n'hi-do com està patant, això, eh? Sí, sí. Va, uns 19 minuts que passen de les 7. Això és el Ja Tarda. I recorda que avui, atenció, et muntem al cap de setmana. Sí, perquè t'estem convidant el dissabte 27, o sigui, aquest mateix dissabte, a l'Era del Sol, perquè puguis viure l'actuació en directe d'Ava Mia, una de les millors bandes tribut als suecs. I, a més, l'entrada inclou consumició per dues persones i, a més, sopar a l'Okashivik. Que ja dic jo que et muntem a cap de setmana. I simplement has de fer una mica de memòria i explicar-me quina va ser o quin va ser el millor estiu de la teva vida. Què vas fer? Quin any era? No sé, explica'm coses. Ja saps que som tafaners, tu. Sí. Ja pots anar rient, ja. És veritat. 608-7171-4-1, aviam, hola!
2: Bona tarda, Enric.
1: Home!
2: Jordi Culer, de Gavà. Doncs el millor estiu que vas tindre va ser un fa molts anys.
1: Aviam, on?
2: Que vaig anar amb la meva mare i el meu germà, que vam anar a un circuit d'aquests organitzats. I vam anar fins a París, vam pujar fins a Holanda, fins a Brussel·les i de tornada.
1: Quin viatge,
2: la veritat
1: tu?
2: És que va ser un viatge espectacular.
1: Toma, ja.
2: I va ser, per mi, el millor estiu que he tingut mai.
1: Ai.
2: Salutacions des de Gavà, una abraçada ben gran.
1: Ai. Compartir vacances en família, amb un viatget així organitzat. Sí, és que guai. Això està molt guai. Va, tu també, recorda que em pots explicar, doncs això... El teu millor estiu. No sé, algun que vas conèixer una persona especial, algun que vas anar, no sé, de convivències, de colònies, por ahí. O si més no, un que no vas passar tanta calor, saps? És que... Vinga, va, en una estoneta més comentaris i més opcions d'aconseguir aquest megapremi que tenim avui. I també peticions musicals, evidentment. Va, que arriba per aquí Gracie Abrams. Anem amb una ben dolceta. That's so true.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric,
2: hola.
1: Què tal? Com anem?
2: Bé.
1: A veure, a mi és que Torito Bravo m'encanta, vale, del Fari. És una que m'encanta. Hi ha moltes de los mojinos escocios que
2: ara
1: són...
2: Ara.
1: Vamos, que no. Però una així no tan antiga és una d'un grup que ni sé qui són, que diu Teletavisón. Los Teletavisón. Bueno, aquesta és que em fa riure que no t'ho pots imaginar.
2: Al tanto amb aquesta.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
3: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
4: Gual·la!
2: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
5: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
6: Plan família amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
0: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
8: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
0: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina. El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
8: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
9: Invitacions exaurides.
0: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
10: La teva música.
11: RAC 105.
12: Ja tardes.
13: Amb la... Sigui tardor, estiu o primavera, l'Enric Font cada tarda t'espera.

0: novetat amb aquest Like a Prayer. És una versió d'aquestes pisteres i que ens carreguen les piles, eh? Sigui el dia que sigui, dilluns també. Ai, tela. Va, re, un parell de minuts que passen de dos quarts. Ja saps que tenim per aquí una batalla de cançons avui. Ben calorosa, eh?
1: La barbacoa, sí, me quemo.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va. És que, clar, ja ho hem comentat, eh? Que no sé si estem fent ràdio o estem cuinant aquí a foc lent, però déu-n'hi-do, eh? Ai, clar, és que estem en plena onada de calor, d'aquelles que et fan mirar la previsió del temps i pensar... No s'hauran equivocat? Això, aquestes temperatures no són certes. Clar, ventiladors avui a tot drap, eh? Aire condicionat, si en tens, eh? Per sort, doncs, una miqueta... Oi... Treballant hores extra, també. Clar, i trobar una mica d'ombra a vegades es fa complicat. I avui, com la calor és la gran protagonista del dia, també ho serà a la batalla de cançons. Per això avui enfrontem tres temes que porten la temperatura pels núvols. I tu tries, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor. Així que va, vota la teva preferida. Anem amb l'opció número 1.

0: atmosfèrica enganxosa, perquè estem suant i, clar, s'enganxa tot. És el so dels Glass Animals amb aquest Heat Wave. Una de calor com la que estem vivint aquests dies. Ai. Si és la teva preferida, doncs explica'm amb un àudio al WhatsApp, o potser t'agrada més l'opció número 2. Un clàssic de les pistes de ball que quan sona encara sembla estiu de finals dels 2000. Ina, amb el seu Hot. I si no en tens prou, potser t'agrada més l'opció número 3, els de casa. La Marina està morena. La Marina. Està morena, cremada. Clar, és que sol, platja, Mediterrani, i aquella calor tan nostra que s'acaba convertint en festa, festa. A proposta dels Figaflauas, si és la teva preferida, doncs ja saps. Vinga, explica'm-ho, va.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Hola, Enric.
0: Hola, hola.
2: Pel gros musical d'avui t'he de dir que m'ho poses complicat, perquè la cançó d'Ina m'agrada moltíssim. Però recentment estava al càmping i gràcies a la Marina està morena de Figaflauas,
0: sí,
2: vaig guanyar un premi en el càmping. Llavors, clar, per mi ara és cançó a tope de tema de calor.
0: Sí,
2: tu
0: sí.
2: Que per mi m'ha faltat la cançó de calor, calor, quina calor que fa. Ens haurem de
0: despullar. No,
2: bona tarda.
0: No, jo crec que no és així, Calor, calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor. És una versió que has fet tu, crec, Calor, em falta calor, acosta't una mica, per favor. La que comentes és aquesta de la Trova Kung Fu, no? Calor, calor, una mica, per favor. Calor, calor. Ara, la teva versió és com... Acosta't una mica, per favor. Com més picant. Va, 608-71-71. Tu també pots votar la teva. Recorda, al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que... Digues la teva. I de pas també pots participar al tema del dia, avui comentant, doncs, el millor estiu de la teva vida. M'has d'explicar, doncs, què feies, quin any era, per què és tan especial. I podràs aconseguir entrada doble per l'Era del Sot aquest dissabte amb sopar a l'Ocaixi Vic. És que em muntem el cap de setmana, que mola!

0: Tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: anda tu?
1: Agarra o telèfon.
2: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
3: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
4: Ai, no ho sé.
3: Fontanera. Bona tarda. Adéu.

0: That's my... Una altra d'aquestes que ens animen la tarda, fem el que fem, sí o no? Si és que això és a tope, a tope, mira, mira. A tope, ja ho dic jo. Just My, tu per a referència de Bruno Mars, que ens agrada sempre. Barre, en menys de 15 minuts, concretament en 14 minuts, arribarem a les 8, però tenim molts missatges, molts comentaris i molts records d'estiu. Vull dir, busquem aquell estiu que va ser el millor de la teva vida. Si m'ho pots explicar, doncs ja saps.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, recorda que tenim megapremi. Avui entrada doble per anar a l'Era del Sot a viure aquest tribut a ABBA. A més, en consumició i sopar a l'Ocaixi Vic, això mola molt, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: 608-71-71. Mira, estius com aquest. Hola!
3: Hola, Retsensin.
0: Oi, tal?
3: Soc el Luca.
0: Molt bé.
3: I el meu estiu preferit va ser quan vam anar a Disney. Va ser divertit perquè, bueno, hi havia moltes atraccions i era molt divertit.
0: El que té.
3: Adéu, Retsensin.
0: Adéu, adéu. Espero que no muntessis en aquesta tortura. La barqueta aquella que va... amb els ninotets aquells que fan llullo, eh? Oh! I aquesta cançó que et fica dins del cap i... sí. La col. De lo pitjor de Disney, eh? Una mica. Sempre dic el mateix, però és que és veritat. Ai, tela, tela. Home, podrien agafar aquestes temperatures que tenim ara amb la onada de calor i allò
2: la
0: de...
2: La barbacoa, sí, me quemo!
0: Faríem una bona barbacoa. Amb els ninotets allà. 608-71-71, tu també pots participar. Explicar-me, doncs, el millor estiu de la teva vida. Sí. Explica'm. I quan va ser? És que som tafaners a tope. Va, que t'has d'explicar coses xules. I és que tenim aquí un any més el Clotilde Fest. Sí! El cicle de concerts d'estiu a Barcelona. Recorda que RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic. Sí! I aquest dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert per viure els concerts a la fresca de Max Navarro. Com a meravelles, tu i jo som com elles, crec que... I de la Naina. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari que trobaràs a rac105.cat. Va, que t'esperem aquest dijous a les 8 del vespre al Clotilde Fest 2026. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
4: L'Enric Font presenta Ja tardes.
1: A RAC 105. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
2: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
1: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
2: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
3: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
4: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
5: Això només passa
6: al Ja Tardes.
7: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer.
8: Ostres.
7: El nostre Hosmer.
8: Home!
7: Era una fricada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
8: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Això és a finals dels 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest. David Lime, no? És quan ve el Cubino aquí em diu, nen, no diguis això.
0: Ja tardes.
9: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
10: Amb l'Enric Font.
11: A RAC 105. Hi ha ocasions en què sents veus.
12: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
13: Això va per mi o no?
14: Tampoc ho diràs per mi, no?
0: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
15: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
16: De 11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
0: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
16: I les nits de divendres i dissabte,
17: de 9 a 12,
16: surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
18: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
16: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves educació amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
1: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes, assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
2: Estiu.
3: Si t'agrada tant l'estiu que el portaries escrit a la pell, aquest divendres 26 no et perdis el Ja Tardes més refrescant de la temporada des del llac de Can Dragó.
4: Farem el programa en directe amb els millors èxits, el bon rotllo de sempre, regals i molta aigua, la de la piscina més gran de Barcelona.
3: Divendres 26, l'Enric Pont i el Ja Tardes celebren l'estiu des del llac de Can Dragó amb Eurofitness. No t'ho perdis. Si és estiu, és el llac.
5: Ja Tardes.
6: Ja Tardes.
5: Amb l'Enric Font.
7: Hola, Mollón.
8: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
9: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: Sí, està guapo.
1: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
2: Ja tenim el ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
3: Sí, sí, clar.
2: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
4: Hey. Oi, està tot fatal, eh?
5: Fatal com sempre.

0: Valentina,
1: pórtalo, créele.
2: Ai, Julieta, Julieta. És la proposta que ens porta en Joan Dausà, en aquest cas. No ve sol, eh? Amb Maduixa, déu-n'hi-do. Oh, papi, posa-la al disc. Última historieta d'aquestes que tant ens flipen i que també sonaran molt aquest estiu, evidentment. Barre, uns 3 minuts a les 8. Aquí estem al Getardes.
3: Hello.
2: Hola, hola. Molts comentaris, molts missatges i també molts vots per la batalla d'avui.
4: El roast musical del Getardes.
2: Sí, un roast musical dedicat a aquesta calor.
3: Ai, que calor, sí. Ai, que calor.
2: Home, hem de dir que estem en plena onada i això es nota, no? Però clar, tenim 3 hits i sempre tu decideixes quin és el millor de tots votant-la amb un àudio al WhatsApp.
5: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí? 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Clar, per una banda...

0: És la proposta dels Glass Animals. La pots votar si és la teva preferida, ja saps. Digues la teva. Mira, per aquí han votat altres.
1: I hola, Enric Font. Hola. Pues una de les cançons que escolleixo jo és la de Hot Dana. Vale? Mira, ja que estem, aviam si em podies ficar, sisplau, la cançó del Tori Toto, d'Esporto Velo, vale? Que fa moltíssim temps que no sona ni al Raxen 5 ni al Ja Tardes. Ok?
0: Ok.
1: Vinga, adeu.
0: Vinga.
1: Que li veig el DJ Lopeta.
0: Oi, DJ Lopeta. Doncs bé, vot per l'opció número 2 d'Ina amb el seu hot. Es que lo quiero todo. Ah, ja que em demanes aquest, un trosset. Ah, és estiu. Això es nota. Lo quiero todo, lo quiero todo. Una avarícia que no vegi. Va, en tenim més, eh? Més vots. Mira, hola.
2: Hola, bona tarda. Hey. Jo, per mi, la cançó seria La Marina està morena, que ja m'agradava, sí. I ara aquest cap de setmana passat vaig anar al Cabró Rock, ah, i vaig veure en directe, ah, i em vaig flipar amb el tio, com es mou, i m'encanta. Ah. M'encanta, m'encanta. O sigui que voto Marina està morena. Oi, tant que sí.
0: Ah, molt bé.
2: Vinga, va. Felicitats pel programa. Adéu.
0: Adéu, adéu. Doncs vot per l'opció número 3, els de casa, eh? Els Figaflaues, la Marina està allà, allà, torrada. Va, recorda que tu també pots participar. En una estoneta repassarem el veredicte d'aquest rock musical. I ja saps que en el tema del dia avui estem recordant el millor estiu de la teva vida. Si me l'expliques, entraràs en el sorteig d'aquestes entrades dobles per gaudir del tribut a ABBA a l'Era del Sot, a més, amb consumició i sopar a l'Okashi Vic. Montem el cap de setmana. Va, nosaltres continuem, això sí, amb el so de Riton, versionant de Nightcrawlers amb aquest Friday.

0: minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calles.

0: hi ha pla B, eh? Aquí no tenim ni A, imagina't. Vinga, res, 14 minutets a les 8, això és el Ja Tardes.
1: Ai, Déu
0: meu. Avui engrescats, amb calor, però bé, nosaltres te la fem passar amb bones cançonetes, així. Encara que suem, les gaudim a tope. Va, recorda que, a més, tenim un mega regalàs. Pots guanyar entrada doble amb consumició per gaudir del tribut a ABBA, que faran a l'Era del Sol. I, a més, sopar a lo Caixi Vic, vull dir, t'ho muntem tot, regaladet. I ben muntadet, eh?
2: Sí. Oh, yeah!
0: Oh, yeah, baby! I simplement m'has d'explicar, doncs, això, el millor estiu que has viscut. Quin és el millor estiu que recordes? I per què? Què va passar? Què vas fer? I quan va ser? 608-7-7-4-1, mira, hola!
3: Hola, Enric.
0: Ui,
3: bon.
0: Hola!
3: Soc l'Eric.
0: Oi, tal.
3: I el meu estiu preferit
0: sí?
3: va ser quan vam anar al càmping l'Atmella.
0: Oh, càmping?
3: I
0: què?
3: I em va agradar molt aquest estiu.
0: Sí.
3: Un petonet.
0: Ah, igualment.
3: Felicitats pel programa.
0: Ai, gràcies. Però què vas fer? Vas banyar molt a la piscina? Vas fer molts amics? Tot això m'ho heu d'explicar, eh? 608-7-7-4-1. Va, que tinc encara més bones notícies. Això és un no parar, eh? Sí. Perquè aquest divendres farem el Ja Tardes més refrescant de la temporada. Sí! Tanto perquè estarem des de la piscina més gran

0: Liana Barcelona.
1: Sí, sí.
0: Allà Liana i liant-la molt i refrescant-nos. Al llac de Can Dragó, escolta. Amb la millor música, peticions, bon rotllo, molts riures i al tanto perquè tindrem molts regals, però molts. I al tanto perquè si divendres vols venir a gaudir d'aquest programa estiuenc des del llac de Can Dragó i banyar-te, tanto perquè tindràs l'accés gratuït.
1: Sí, sí.
0: Només has de dir a la porta festa, festa, festa. Sí, de debò, només això.
2: Festa, festa, festa.
0: Exacte, vinga. I tindràs l'entrada lliure. Ho has sentit bé, eh? Gratis. Festa, festa, festa a la porta i entra. I vindràs a viure el programa, a refrescar-te, a donar-te una bona remullada. Tot això aquest divendres, que t'espero per celebrar l'estiu amb Eurofitness des del llac de Can Dragó. Així que ja saps, no t'ho perdis.
3: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: Això només passa
1: ja tardes. Jo quan era petita, la meva mare, quan tenia molta calor i em volia banyar a la piscina i potser no es podia anar, es tallava a cogombra per fer el millor gazpacho o alguna cosa, i la punteta de cogombra el tallava i ens ficava al front.
2: Com?
1: Enganxadet amb la calor del front, sí. I deia que això treia la calor. I jo no sé si era que teníem tanta calor que ens ho creiem o que, bueno, que ens ho creiem perquè ens ho deia la nostra mare, i anàvem amb el cogombra, ma germana petita i jo, enganxat al front. Ostres. I la veritat és que al cap d'una estona no te'n recordaves de la calor.
2: Ah, mira, bueno, home, imagina't que ve visita a casa i veuen a les dues nenes amb el cogombra aquí al cap. Bueno, bueno, com està el jovent, eh? Com està?
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font. Ja comença a fer-se clar.

0: sonant.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
2: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
3: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
5: Siri, posa RAC 105.
7: La teva música.
5: Microones, posa RAC 105.
6: Aspiradora, posa'm RAC 105.
7: La teva música.
4: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
9: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Verisure.
4: La teva música.
2: Ya tardas.
10: Henry Fow, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
11: Ay, ay, ay, ay.

0: Com ens agrada, això. Ja dic jo que la demaneu sovint. El so de Bruno Mars amb aquest Risky Toll, so tendre. Oh. Aquest artista que cada dia ens enamora més. Barre, en qüestió d'un parell de minutets, arribarem a 2:15. És el moment, sí, ha arribat el moment. Moment de nervis per descobrir la guanyadora d'aquesta batalla de cançons.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va. Moment de buscar una mica d'ombra, pujar l'aire condicionat, si en tens, o el ventilador, posar-lo a tope. I de tancar línies, perquè és moment de fer el recompte del roast musical d'avui. En plena onada de calor, doncs buscàvem aquella cançó que millor representa aquests dies de termòmetre, que sembla que ha perdut el seny, eh? Sí, sí, sí. Una cosa... Va, tres cançons amb la temperatura pels núvols, però només una es pot coronar com la reina de l'estiu, digue-li com vulguis. Bé. De la calor, la reina de la calor. Clar, per una banda... Teníem l'èxit dels Glass Animals amb aquest Heat Wave, que ens ve com anell al dit. Aquesta cançó ben elegant, hipnòtica i amb atmosfera que enganxa des del primer moment. Si més no, enganxa com la suor, Ja ho diu el títol, Heat Wave, Onades de calor. Va, això per una banda. Per l'altra, teníem a Ina. Recordant estius així de festa a festa, de discoteca, vacances infinites... I nits d'aquelles que no s'acabaven mai. Sonant tan fresca com el primer dia, aquesta, eh? Ina, el seu hot. I per últim... Home! Els de casa, que també... Una gran allau de suport per aquesta cançó tan nostra. Tan mediterrània amb aquesta calor. La pobra Marina que ja deu estar ja... Corradíssima, ja, Però, clar, només una pot guanyar. I ara sí, després de recomptar els vots i sobreviure aquesta calorada, que déu-n'hi-do...
2: Oh, la barbacoa, sí. me quemo!
0: Sí, ens hem cremat. De fet, ens ha sorprès, Ha guanyat una inesperada, poder. Perquè la cançó guanyadora d'aquest dilluns i la que es corona com la reina de la calor és... Ojo! Ojo! És Ina recuperant el seu hot, hard, horn. La guanyadora de la calor d'avui. Ole!

0: temporada sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Ah, clar que sí.
1: Ja tarda. Amb l'Enric Font.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-41.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: És la proposta que ens portava Nicki Minaj ja fa uns anyets, això, eh? Aquest Starship. Que ens anima també aquest dilluns, escolta. Prèvia de Revetlla, eh? Perquè demà ja t'aviso que farem una especial Revetlla de Sant Joan aquí al Getarda. I ens ho passarem superbé. Sí. Jo només ho deixo aquí. Ho deixo anar aquí. Va, recorda que avui pots guanyar aquesta entrada doble per gaudir aquest mateix dissabte de l'Era del Sot amb aquest tribut als ABBA. A més en consumició, i sopar lo caixivic. Simplement m'has d'explicar el teu millor estiu. Quin va ser? Què vas fer? 608-7741. Va, missatges, comentaris al nostre WhatsApp.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Com aquest?
2: Ja tarda, hola. Per mi el millor estiu de la meva vida va ser el primer estiu que vaig començar a sortir amb el que avui és el meu marit. Oh. Encara ara recordo la sensació de vertigen, perquè marxàvem el divendres quan jo plegava de treballar i tornàvem el dilluns a l'hora d'engegar a treballar. I estàvem tot el dia, igual dormíem en un hotel que dormíem al mig del no-res, igual ens n'anàvem de festa, que fèiem una escalada o baixàvem un riu o... Tot el dia estàvem fent coses. Ai. I va ser brutal. Ai. Vinga, una abraçada.
0: El primer amor i, a més de ser amor d'estiu, va ser amor per sempre.
3: Oh! Que bonic!
0: És que... És el que té l'estiu. Té coses màgiques, també.
4: Ai.
0: Va, explica'm el teu. 608-7741, aviam, tenim més. Peticions, també. Mira, hola.
5: Hola, Enric. Estic tornant de camí des de Barcelona fins a casa meva, a Mont-roig del Camp, i m'estic avorrint molt perquè em queden moltes hores de viatge. M'agradaria que em posessis la cançó de Beauty and a Beat, de Justin Bieber.
0: Molt bé.
5: Em dic Ona.
0: Molt bé, Ona. Ànims. I no t'avorreixis. Anem amb el cotxe. Corre, amunt i avall. Doncs va, dit i fet, Justin Bieber, que està de tornada recuperant temes com aquest, Beauty.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: Rec 105.
3: Hi, I'm Ray.
4: Hi, guys, I'm David Guetta.
5: Hey, Swims is my name, by the way.
3: Hey, guys, I'm...

0: Aquest és el Sorrac 105.
1: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
2: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
3: Matina Codina Best Moment.
4: Patètica imagen de los nuestros. Y es que esto no es la selección. Lo de ayer era el Barça. La selección completamente hipotecada por el Barça. Cubarsí, Gavi, Ferran.
5: ¿Por qué tanta tensión?
4: Bueno, el único de la defensa que no era del Barça se llama encima Laporte. Lamine Yamal no hizo nada en toda la primera parte.
6: ¿Cómo, pero si, si no la va a jugar, si va... que te rajo.
4: ¿Qué? Y Olmo, más de lo mismo.
6: Que tampoco va a jugar la primera parte.
4: La única nota positiva, nuestro mejor jugador, el lateral izquierdo.
6: Sí, Oma.
4: Marco Curella.
6: Sí, Oma.
4: Del Real Madrid. Oh.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
1: Arriba el Super Saturday Autosuministres Motor. Dissabte 27 de juny, Autosuministres Motor, tenim el pla perfecte per tu. Descobreix autocaravanes, campers i caravanes, noves i d'ocasió amb promocions especials i finançament a mida. No ho deixis escapar, t'esperem. Tot per gaudir del caravaning, autosuministres.com. Autosuministres Motor, 50 anys sent la fira permanent del caravaning.
2: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
3: Torna el cicle de concerts de l'estiu a Barcelona. Torna el Clotilde Fest 2026.
4: Un any més, RAC 105, el Carnet Jove i la Generalitat de Catalunya t'apropen els teus artistes preferits en un entorn únic.
3: El dijous 25 de juny, a les 8 del vespre, RAC 105 et convida al Jardí del Palau Robert
4: per viure els concerts a la fresca de Max Navarro i Naina. El 25 de juny, a les 8 del vespre, dona la benvinguda a l'estiu amb el Clotilde Fest 2026.
3: RAC 105. La teva música a peu de carrer.
5: Invitacions exaurides.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
6: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
7: Enric Font.
8: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Doncs jo, Enric, no sé si ja l'han dit.
2: Ah, i què?
1: És just acabo de sortir de la feina.
2: Ah, molt bé.
1: Una cançó que feia alguna així com...
3: M'encanta.
1: I tal, i seguia. Allò sí que era friki.
2: Ai, sí.
1: Ai, vinga, bona tarda.
2: Vera, vera, vera. Aquesta jo la punxava, eh? Poca broma. És Mastic Soul. Macarons. Macarons.

0: Brutalíssim, com sempre, el treball que ens porten Mon DJ, la Su i el Sopa de Cabra, evidentment, d'aquesta Camins, Somnis i Promeses. Ai, sí. Una altra d'aquestes que també gaudirem aquesta revetlla, no? Sí, sí, sí. Ai. Bé, amb això que pràcticament toquem el 2, sempre és un plaer estar al teu costat. Va, en un parell de minuts les 9 ja, eh? Ai, sí. Per cert, abans de marxar hem d'esbrinar qui s'emporta les entrades per anar a l'Ea del Sot a gaudir d'aquest tribut als ABBA amb consumició i sopar, lo Caixi Vic. Doncs atenció, perquè això s'ho emporta... La Laura Rojo, enhorabona! Ai, ai, ai. Estem fent aquí un mix raro, eh? Enhorabona, esclar que sí. A gaudir a tope. Si no en teníem prou amb la revetlla demà, cap de setmana més festa. Toma. Va, i mira, i parlant de demà, tanto perquè farem un especial revetlla de Sant Joan.
1: Ai, mare.
0: Sí, aquí al Getardes. Així que no t'ho perdis. Tindrem petardeo a tope.
1: Ai, ai,
0: sí,
1: ai,
0: sí,
1: ai,
0: sí, ai, ai, ai. Va, marxarem amb el so potent d'Artemas. I like the way you kiss me.
2: Adeu, Enric Font.
0: Adeu, fins demà. Ciao, pescau.

0: escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el so RAC 105.

0: Matina Codina Best Moments.
1: Lluís Canut, expert en bàsquet, que havia fet programes i tots a la tele de, vinculats al bàsquet. Alguna pregunta per l'Ona?
2: Sí, senyora Ona, què tal, com estàs? La meva pregunta és fàcil, ràpida i directa. Tens algun ídol del bàsquet? L'esport príncep, perquè no és el rei?
1: Quin és el teu jugador o jugadora preferida del... del bàsquet?
3: Encara en tinc cap.
1: No tens cap, tu mateixa, clar
2: encara
1: que sí.
2: No té cap, déu-n'hi-do.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 71.094-71094.
0: Sèrie
2: 2002.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: La teva música.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex Hensing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: el 27 d'agost de 1942.
1: I el número de la sort, el...
2: 7.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.